2000 black.

Éxtasis.

0: Estás escuchando
1: Volumen al Máximo.
2: When nothing else don't matter, you know you can feel better. You're gonna feel up if you believe in love.
3: Ràdio Cuní, al 107.0.
4: Volumen al máximo.
5: Volumen al máximo.
4: Con The Coverman, con The Coverman DJ.
5: Vamos con el volumen
4: al máximo. Volumen al máximo. Todos los jueves a las 11:30 de la noche y en repetición los domingos a la 1 de la madrugada.
0: Volumen al máximo. Al programa que fa un repàs a toda la actualidad dance.
4: Volumen al máximo. Con The Coverman, con The Coverman DJ. Volumen al máximo. En Radio Cunit.
6: Afloja un poquito, Baldi.
7: Escolta 100% Romàntics, un programa on podràs disfrutar de la millor música romàntica. Tots els dimecres a partir de les 4 de la tarda i en repetició els dijous a la 1 de la matinada.
8: 100% Romàntics amb Nadia Alfarji.
9: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí...
10: Cunit al dia.
9: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
10: Cunit al dia.
9: Amb Jaume Asens.
11: Heavy Metal, tu programa de metal i heavy rock. Heavy Metal,
12: tu programa de hard rock Saints and Sinners y Heavy Metal.
11: Nos puedes escuchar la madrugada del viernes al sábado en Radio Cunit a las 12 de la noche. Presentado por Ada
12: y Sergio Striper.
13: La nostra música, un programa que, si més no, pretén recordar la música del nostre país.
14: A la plaça hi ha sardanes, quines ganes de ballar!
13: En els corrents de la nova cançó, de la música popular dels països catalans i, com no, de la nostra dansa, la sardana.
4: Tots els divendres a partir de les 2 del migdia i en repetició els dimecres a partir de les 4 de la tarda.
15: La nostra música, amb Josep Mena.
16: Experiències de la vida. Un programa setmanal on parlarem de medicina i salut, d'oficis diversos, d'aficions variades. També tindrem la visita de persones nascudes a qualsevol lloc del món, però que viuen i treballen amb nosaltres. Persones que ens parlaran de la seva cultura i vivències. Experiències de la vida. Un programa setmanal produït i emès a la xarxa d'emissores locals de Catalunya.
17: Des de Ràdio Cunit.
16: Experiències de la vida. Creació, guió i presentació, Josep Maria Claravall.
17: Nosaltres agraïm molt l'acollida que ens fa en aquesta emissora i col·laborant amb els programes que fem a diferents emissores de la província de Tarragona, però que a través de la red poden sentir a Girona, Lleida, Barcelona, Tarragona, inclús nord de Castelló i part de l'Aragó.
4: Experiències de la vida, tots els divendres a les 3 de la tarda.
18: T'agrada viatjar amb tren? T'agrada la música? Doncs vine amb mi i junts viatjarem amb el tren de la música. Un programa musical on recordarem els millors cantants i autors de tots els temps. Podràs pujar aquest tren tots els divendres a partir de les 18 hores i amb repetició tots els dimecres a partir de les 15 hores. Com no, a la teva emissora favorita, Ràdio Cunit, en el 107.0 FM del teu dial. Soc l'Àngel Tamayo, el trobador del blues. I és que la música m'agrada.
5: Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada. 107.0 FM.

Atenció. Comença un nou programa. Comença un nou monotrònic. Com sempre aquí, el monotrònic. Amb un servidor, Jaume Sens. Benvinguts, benvingudes. I preparats per viatjar amb nosaltres a través de les zones dels sintetitzadors, dels oscil·ladors i bàsicament de l'electrònica. Comença Monotrònic.

Benvinguts a un Monotrònic. Una nova edició a la qual avui el protagonista és Hans Lucian Rodelius. Així sonava la seva obra en solitari. El protagonista d'avui, nascut a Berlín, a Alemanya, un 26 d'octubre de 1934. Músic alemany d'ambient i música experimental, conegut pel seu treball a les bandes de Krautrock, Klauster i a la qual havíem repassat anteriorment, i Harmonia, així com també una vasta carrera com a solista i nombroses col·laboracions amb d'altres músics. Seguim, doncs, amb el cicle del Krautrock dins del Monotrònic. Avui ens centrarem amb Hans Joachim Rodelius, les seves col·laboracions i la banda Harmonia. La seva obra és molt extensa, però l'hem volgut resumir, doncs ja que també tocava altres pals. Ens centrarem en la música més purament electrònica i el gènere del Krautrock, que és el qual estem tocant durant aquests programes. Com sempre aquí, al Monotrònic, Hans Joachim Rodelius.

Hans Uchem Rodelius. Tenen va actuar a pel·lícules de la UFA, com Berklungen's Melody, el 1938, o Retterführ Deutschland, el 1941. Havent-se format musicalment de manera autodidacta, el 1968 Rodelius es va involucrar a la fundació del Zodiac Free Arts Lab, juntament amb l'artista conceptual Konrad Schnitzler, el qual hem repassat, i d'altres artistes com Boris Schack, Elke Lixfeld, entre d'altres. I en ell va formar part de la comunitat musical anomenada Human Being. Subsequentment, el Zodiac Free Arts Lab es va tornar al centre més underground i cultural de Berlín. Allà, Rodelius va conèixer el suís Dieter Möbius, el qual més endavant repassarem. I el 1970, Rodelius, Schnitzler i Möbius formaren la banda Cluster, a la qual ja hem repassat. Cluster llançaria tres àlbums, Klopsien, Sway of Trade i Eruption, després dels quals Schnitzler deixaria la banda el 1971 i iniciaria una carrera com a solista. Möbius i Rodelius canviarien el nom del grup a Cluster, amb C, a més d'en K, i els anys següents gravaria els àlbums Cluster i Cluster 2, obra la qual ja hem repassat. Paral·lelament, el 1973, formaria la banda Harmonia juntament amb el guitarrista de Neu, Michael Roder, el qual també hem repassat, i el qual sonaria a la comunitat rural on vivia el duo, a Forst, Alemanya. Juntament amb ell, llançarien el disc Music von Harmonia, el 1974. De tornada de la seva feina a Cluster, el duo va gravar el seu tercer àlbum, Sugar's Eight, sota la producció de Roder, deixant enrere el so avantguardista del seu material previ cap a un de més melòdic i rítmic. Després de Sugar's Eight, Möbius i Rodelius tornarien a treballar amb Roder en un nou àlbum d'Harmonia, el Deluxe, llançat el 1975, i després d'això, Harmonia es dissoldria temporalment. En el transcurs del recés, Cluster gravaria So i Soso el juny del 76, mostrant un so més apagadet, més calmat que el seu àlbum predecessor i amb una tendència notòria cap a l'ambient. Al setembre del mateix any, Brian Eno visitaria Möbius, Rodelius i Roder a Forst i durant la seva estada gravarien junts el seu disc Tracks and Traces, que no veuria la llum fins al 1997. Pel retorn d'Harmonia seria curt. Després de marxar i no, la banda es dissoldria. Com podeu veure, Hans Joachim Rodelius té diverses connexions a Michael Roder, al qual hem repassat, Konrad Schnitzler, també, el grup Neu, i com no, com a integrants de Cluster, amb Brian Eno, al qual més endavant també repassarem. Avui ens centrarem en la carrera solista de Hans Joachim Rodelius, ja que les altres vessants ja les hem fet, o les farem també, i el grup Harmonia, el qual va ser el seu líder. Es pot considerar un artista de krautrock, ambient, electrònica, experimental i música còsmica, com també New Age. I encara està en actiu, fent col·laboracions amb d'altres artistes. Roachem Rodelius. Temes com, per exemple, aquest, Darge D. Bust, el qual és força significatiu, és un exemple clar del seu estil musical com a solista.

ens Joachim Rodelius, el protagonista del monotrònic d'avui. I un dels líders també de la banda Harmonia, el supergrup alemany de Krautrock, que va sorgir de les col·laboracions de Michael Ruder i del duo Cluster, composat per Hans Joachim Rodelius i Dieter Moebius. La banda, la qual es va formar el 1973, quan Neu es va separar temporalment, segons narra Rodelius. Michael va aparèixer un dia a la nostra comunitat a Forst, d'Alemanya, i ens va preguntar si ens agradaria tocar amb ell. Ho vam intentar i ens va agradar. I aquest va ser el resultat. Harmonia, Dino, 1974.

Escoltem, doncs, un dels treballs d'Harmonia, aquest grup al qual és el protagonista del nostre monotrònic d'avui i al qual, doncs, estem repassant dins de la seva discografia, a la qual, doncs, és la protagonista en el nostre monotrònic d'avui. Cluster o Harmonia? Harmonia i Cluster, on el seu líder, Joachim Hans-Joachim Rudelius, és el nostre protagonista. Com bé dèiem, doncs, van començar a fer les seves passes com a grup dins del Brian Records, la discogràfica a qual els va editar el seu primer compacte l'any 1974. Després del llançament del seu debut discogràfic i un temps de gira, el trio va entrar en una pausa. I sota la producció de Roder, Cluster va gravar Zecker's Eight, el qual comentàvem abans, un àlbum que seria llançat el mateix any pel segell Brain. Per la seva part, Michael Roder es reuniria amb Klaus Dinger, el qual també hem repassat, i Neu, el qual tornaria a l'activitat. I el desembre de 1974, entre el desembre i gener del 75, el duo entraria a l'estudi de Connie Plank a registrar el que seria el seu tercer disc d'estudi. Doncs el 1975 es reuniria a Harmonia altra vegada, gravant el juny el seu Deluxe, el seu segon disc d'estudi, llançat a l'agost del mateix any. El 1975 Neu es dissoldria i després de la gira posterior al llançament de Deluxe a l'estiu del 1976 ocorreria el mateix amb Harmonia. Sens dubte, la pausa d'Harmonia seria breu. Al setembre de 1976, a l'anglès Brian Edenow, el qual doncs, més endavant repassarem, visita els músics a Forst per 11 dies, tornant-se part de la comunitat rural en què vivien i gravant nou material amb el trio. A l'àlbum resultant, el Tracks and Traces, no seria editat sinó fins al novembre de 1997 amb el segell nord-americà Draycodisc. Després d'aquestes sessions, Brian Eno deixaria Alemanya i Harmonia es dissoldria. Més de 30 anys després, el trio es reuniria per presentar-se en viu el 27 de novembre del 2007 al festival Worldtronics a la Haus der Kulturen der Welt de Berlín. Després d'aquest primer concert, Harmonia realitzaria múltiples presentacions a Anglaterra, Alemanya, Noruega, Estats Units i Austràlia. Harmonia i Hans Joachim Rudelius, força lligats entre ells, els quals anirien fent concerts, com bé dèiem, com per exemple aquest que comencem a sentir en aquests moments i que van interpretar a Tòquio a l'any 1999. Aquest és el nostre monotrònic d'avui. Com a protagonista, Hans Joachim Rudelius, un dels referents de l'estil krautrock alemany dels anys 60 i 70, el qual segueix en actiu i fa concerts com, per exemple, aquest.

Esteu escoltant el Monotrònic d'avui, protagonista Hans Joachim Rothelius, líder d'Harmonia, al qual escoltarem una selecció dels seus millors temes de música ambient instrumental, els quals aquest referent de la música del krautrock va anar evolucionant en el pas del temps i el qual a dia d'avui encara està en actiu. Líder d'Harmonia, la qual ha realitzat diversos concerts amb col·laboracions amb d'altres artistes. Aquesta és una mostra de l'obra de Hans Joachim Rothelius dins del Monotrònic d'avui.

Així sona, doncs, el nostre protagonista d'avui del Monotrònic, Moebius. Amb Rodelius. Hans Joachim Rodelius, el protagonista del Monotrònic d'avui.

Escoltes el Monotrònic a través de la teva sintonia, amiga, doncs repassant la carrera de Hans Joachim Rodelius, el protagonista del Monotrònic d'avui, líder d'Harmonia, un dels referents del krautrock alemany dels anys 70 i el qual encara està en actiu realitzant directes, com per exemple aquest que estem escoltant des de Tòquio l'any 1991, el qual doncs estem escoltant una mostra de tota la seva obra.

escoltant, doncs, una selecció de l'obra de Hans Joachim Rodelius, líder d'Harmonia, és el nostre protagonista del Monotrònic d'avui.

Ens acostem, doncs, al final d'aquest repàs per l'obra ambient, electrònica, tranquil·la, de Hans Joachim Rodelius, un dels exemples del krautrock alemany dels anys 70, el qual ha anat evolucionant fins a arribar a aquest punt de realitzar diverses actuacions i col·laboracions amb d'altres artistes. Doncs ens despedim de tots vosaltres, encomanem-vos que us ho passeu d'allò més bé i que ens tornem a retrobar un altre monotrònic fins la setmana que ve. Jaume Sánchez despedeix, petonets i abraçades, adeu-siau.

Você é meu amor?

0: les novetats més brutals de la música house actual. I de vegades, amb els clàssics dels 90s. Jordi Casas House.
1: El podràs escoltar tots els diumenges a les 11 del matí.
0: Jordi Casas House. L'esperit d'Ibiza.
2: D'Ibiza. D'Ibiza.
0: Jordi Casas House.
3: Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant del pop i el rock, no t'has equivocat de dial. Els dilluns a les 3 de la tarda i diumenges a les 12 del migdia, apuja el volum a Ràdio Cunit. Xavier Gargallo et presenta el Sac de Sons. 60 minuts amb la música que et fa vibrar.
4: Si t'agrada viatjar pel món, ho pots fer a través de les seves músiques més autèntiques amb The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els diumenges de 1 a 3 de la tarda en la sintonia de Ràdio Cunit.
1: Tots els dimecres, a 2:15 del matí, pregunta a l'alcalde. A Ràdio Cunit. Pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Ràdio Cunit en majúscules. O a la nostra web www.radiocunit.cat. A Ràdio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres, a les 9:30 del matí, a Ràdio Cunit.
5: Sound DJs, quilòmetre zero. El teu programa de música electrònica que escoltaràs tots els dijous a partir de les 8 del matí i en repetició els diumenges a 3:45 de la tarda. Sessions en directe dels teus DJs quilòmetre zero. Juli Riba, Josian Cou DJ i DJ Jaumix. En directe, per tu, a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Recorda, no t'ho perdis. Som DJs, quilòmetre zero.
6: T'agrada viatjar amb tren? T'agrada la música? Doncs vine, viatja amb mi, junts gaudirem amb el tren de la música. Acompanya'm cada divendres de 4 a 5 de la tarda i amb repetició els diumenges de 6:15 a 7:15. A la teva emissora favorita, Ràdio Cunit, en el 107.0 FM del teu dial. Jo sóc Àngel Tamayo, el trobador del blues.
7: Estàs escoltant Ràdio Cunit, el 107.0. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Ei, què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió a l'iniciar una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa al llunyà octubre de 1993. En certa ocasió, Marilyn, el mite Marilyn Monroe, va dir: a vegades les coses bones s'espatllen perquè puguin sorgir coses millors. Si et trobes en aquesta circumstància, ànim. Ah, i la música, segur, sempre t'ajudarà.
1: Hola, soc Joan Carles i truco de Barcelona. I abans de res, enhorabona pel programa. I després m'agradaria escoltar la cançó El asiento del conductor del grup Sniff and the Tears. Moltes gràcies i felicitats.

0: Driver's Seat, que quiso dir l'assiento del conductor, va ser pràcticament l'únic èxit d'aquesta banda britànica anomenada Sniff and the Tears, que podríem traduir com Ensumar i les llàgrimes. Pertany a 1978 i jo vaig estar a punt d'agafar-li mania. Sí, és un tamarro, sí, està molt bé, però és que resulta, ja ho he explicat altres vegades, que va coincidir la novetat d'aquest disc amb el meu servei militar, amb el campamento de Colmenar Viejo a Madrid, i per la megafonia tenien encallat un sintonitzador de ràdio a los 40 principales. Eren temps de transició i potser no interessava que els pobres nois escoltessin els problemes que tenia el país, les manifestacions, les vagues, els morts, en fi, eren temps complicats. No ho sé si era aquest motiu, però el cas és que els 40 repetien molt les cançons. Aquesta i Baker Street de Jerry Rafferty, que també és boníssima, doncs va haver-hi un moment que vaig dir no puc més ja, o sigui, vaig tardar molt de temps en tornar-les a escoltar. Records de tota una història, perquè tu i jo sabem, cocodril, cocodril, que la història no sembla mai història quan l'estàs vivint.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores. Arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Que emeten el programa en diferents dies i horaris per la FM i algunes d'elles també en simultani per la tele. Per al canal de ràdio de la TDT. No, no ens veus, però és millor, perquè així pots imaginar el que vulguis. I està sonant ja la meva especial d'avui. Es diu My Life, la meva vida, i forma part de l'àlbum Carrer 52, que també el 1978 va publicar Billy Joel. És una cançó reflexiva. Parla de diversos temes, com cometre errors, et sona? Addiccions, també parla de pèrdues, de la lluita per trobar-se a un mateix i la por de viure una vida sense significat o sense propòsit. És una cançó, però, que et dona impuls a voler ser lliure, a ser independent, ignorant una mica els consells de la gent propera a nosaltres, que a vegades ens frena amb consells sobreprotectors. Comença dient, per exemple, vaig rebre una trucada d'un vell amic amb qui realment vaig ser molt proper en un temps. Em va dir que no podia seguir vivint de la forma americana. Va tancar la seva botiga, va vendre una casa i va comprar un bitllet per la costa oest. I en un altre moment diu, mira, ja no m'interessa el que diguis, aquesta és la meva vida. Segueix endavant amb la teva vida i deixa'm en pau.

My Life. La meva vida. Billy Joel, el 1978. A banda del que diu la cançó, crec que és una bona cançó, que dona bon rotllo, sí. Espero que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. Tot seguit, juguem una micatona amb les versions. Looks the same as I step down from the train. En Felip Puig ens ha enviat un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, on ens fa una reflexió. Ens parla de dues cançons que ell no concreta si són millors les versions que les originals, però el que sí que pot assegurar és que van ser molt més famoses les versions que les originals. It's good to touch the green grass of home. Ens diu en Felip: admirat Albert, gràcies. M'encanta l'apartat que dediques als covers. Valorar una cançó és molt difícil perquè intervé la subjectivitat. Encara que a vegades hi ha molta unanimitat en admetre que certes cançons són millor que les originals. Aquestes dues que et proposo crec que estan en aquest apartat. Les dues varen encapçalar els números 1 del Regne Unit i d'Estats Units. Green, Green Grass of Home és original de Johnny Darrow, nascut a Alabama el 1940, que va marxar a l'altra dimensió al 1997. Que, per cert, Felip, estem escoltant per primera vegada el programa, malgrat els anys transcorreguts, és clar, perquè sempre havia sonat la versió de Tom Jones.

Una cançó que segur que molts cocos han ballat de dos en dos quan posaven lents a les discoteques. Una cançó que parla d'unes imatges idíl·liques de l'herba verda, del jardí de casa meva, dels meus pares, de la meva nòvia. Però és que en realitat, si sabéssiu el que diu, la lletra dona molt mal rotllo, perquè tot això és el que somia un condemnat a mort unes hores abans de que el matin. Però sí, sembla una cançó molt romàntica que va triomfar molt més en la versió del Tigre de Gales. La més coneguda per tots, eh? Tom Jones.

La prodigiosa veu de Tom Jones, nascut el 1940 al Regne Unit, arribant al número 1 amb una cançó original de Johnny Depp.

0: però l'amic Felip Puig, en el seu correu, ens parlava de dues cançons, de dos exemples de cançons que han triomfat molt més per les versions que no pas per l'original. La segona era aquesta, de Don McLean.
1: But life began again the day you took my hand.
0: I mira que és maca, eh? And I love you so much.

Don McLean, l'home de l'American Pie. El de Vincent. Em quedo amb ganes d'escoltar algun altre d'ell, perquè en va fer moltes de molt maques. Però, amb això de les versions, va ser més important la que va fer Perry Como, que en realitat es deia Pierino. D'origen italià, va néixer a Pennsylvania el 1912. Va presentar molts shows de televisió, que, amb els que va aconseguir 5 premis Emmy. Però va ser més important la seva carrera musical, en la que va haver-hi un temps que va competir amb la veu. Li deien la veu a Frankie Sinatra. Va competir amb els millors crooners de l'època i el seu gran èxit, bé, en va tenir més de 100, de famoses, i que va aconseguir incloure les llistes, va ser aquest And I Love You So, i t'estimo tant.

Barry Como. Com us deia, nascut a Pennsilvània, concretament el 1912, que se'n va anar el 2001, quan estava a Florida. Gràcies, ben trobat aquest tema, Felip Puig, de dues cançons que van ser molt més supervendes, molt més famoses en les versions que en l'original. Però, clar, l'escoltar Don McLean, m'he quedat amb ganes d'escoltar un altre d'ell. No va ser gaire popular, però sempre m'ha semblat una preciositat. Es diu Winterwood.

Winterwood, hivernacle, 1971. Beethoven fa molts anys va dir: la música constitueix una revelació més alta que cap altra filosofia.

padelclub@gmail.com. Però abans, permeta'm recordar-te que aquí tens una segona oportunitat. Si ara mateix t'incorpores a la nostra sintonia, ja fas tard, eh? Portem com mitja hora de programa. Però pots recuperar tots els programes emesos dels últims mesos i fins i tot anys a vegades a la plataforma iVox.com. També estem a Spotify, a YouTube, a Amazon Music o a Apple iTunes. Hi ha alguna d'aquestes plataformes que permet deixar comentaris, bons o no, sobre el programa. I, per exemple, un dels últims que he llegit a YouTube diu: posa més rock progressiu. Però en altres comentaris em deien: posa més franceses. I n'hi havien bastants que deien: posa més música italiana. Bueno, aquí, des de l'octubre del 93, intentem una cosa gairebé impossible, que és complaure a tothom. Però jo sempre tinc una teoria. Els Cocos ens vam criar en un temps en què la música era cara, que no ens podíem comprar tots els discos que ens agradaven i que la ràdio era la nostra aliada. Era l'única que tenia totes les novetats, tot el que estava de moda, tot el que ens agradava ballar. Ens servia de referència per decidir-nos exactament, segons la nostra butxaca, tan jove com nosaltres, quins discos ens compraríem. Però aquella ràdio dels anys 60 i 70 posava de tot. Jo sempre poso com a exemple una vegada que després de Manolo Escobar va sonar Led Zeppelin. I així, jo crec que d'alguna manera els Cocos som molt... tenim un gust musical molt ampli, molt variat. No ho sé, ho deixo en l'aire. Mira, ara en els pròxims minuts anirem forts, anirem de hard rock. No, amb l'alarma no. Però és que l'amic Xavier Uller, que diu que té 68 anys, diu: la música és infinita. A mi la música m'ajuda a viure. De sobte penso en un músic que no sé si mai l'he sentit als teus programes. És Alice Cooper, amb la cançó Under My Wheels del Long Play Killer. Saps que hi ha emissores que han tingut o tenen vetat a Alice Cooper? Ah, sí? Diu: si és el teu cas, pots posar la nostra companyia elèctrica d'arma amb els pardals de la Rambla, del magnífic Long Play Lol Com Balla. Que no té res a veure amb l'Alice Cooper, eh? Diu: moltes gràcies, Albert, un fervent seguidor teu, en Xavier Uller, salutacions i que la música no pari! Aquí no hi ha cap problema, Xavier.

Under My Wheels. El tema d'Alice Cooper que ens demanava en Xavier Uller, que no ens diu des d'on ens escolta. Ah, sí. Des de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. On sabem que tenim molts amics i on vam tenir l'ocasió de fer una festa major amb el Coco, adaptat a Sacera Vall. Aquest Under My Wheels, és a dir, sota les meves rodes, es va publicar el 1971. Però jo d'Alice Cooper recordo més Schools Out, a la sortida del col·legi, que va sonar, jo crec que més, l'any següent, el 1972. Alice Cooper.

a qui li entusiasmava fingir la seva pròpia mort sobre l'escenari, ja sigui guillotinat, electrocutat, esquarterat, davant d'un escamot d'execució o en el patíbul amb una sac al coll.

0: Alice Cooper. Nascut a Detroit el 1948. Escolts Out, el seu primer gran èxit a Espanya, el 72, a la sortida del col·le. En músiques com aquesta sortien ben forts. No és la primera vegada que sona en el programa, però ara feia molt que no sonava.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Anem al cinema? Aquest guaco guaco sona a una pel·lícula molt recomanable, que aquí es va dir El hombre de la lluvia, Rain Man, protagonitzada per un brillantíssim Dusty Hoffman. Una pel·li, parlo de memòria, de finals dels anys 80. Quina cançó o tema instrumental de pel·lícula t'ha agradat més? No és necessari que també t'hagi agradat la pel·lícula, sinó la seva música. Digue-m'ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí. cocodrilclub.junt@gmail.com. Aquest Aiko Aiko que estem escoltant és un cant dels indis de fa molts anys, més de 100. El cantaven quan estaven contents. Des de Torroella de Montgrí m'escriu la Immaculada Cáceres, que em diu: bon dia, m'agradaria a l'espai de les bandes sonores la cançó que ballen en una escena l'actriu Kelly McGillis i Harrison Ford, i que em sembla que es diu Wonderful World. La pel·lícula era El único testigo. Moltes gràcies, Immaculada Cáceres. És un gran clàssic de Sam Cooke del 1960.

Wonderful World, món meravellós. No confondre amb una altra grandíssima cançó del mateix títol, però interpretada per Louis Armstrong. Aquesta és la de la pel·lícula Único Testigo, però bueno, que havia sortit el 1960, la pel·li és de mitjans dels anys 80. La cançó de pel·lícula preferida per la Immaculada Cáceres, que ens escolta i escriu des de Torroella de Montgrí. I des de Barcelona, en Xavier Miranda ens demana la cançó de Born Free, que aquí es va dir Nacida Libre.

Born Free, nacida libre, la història d'una lleona, de 1966, cançó de Matt Monro, música de John Barry. Quina és la cançó de pel·lícula preferida per tu? Digue-m'ho per e-mail a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Pere Tafalla Gil, que em diu: salutacions amables a tots els cocos i especialment a l'amic Albert Malla, a qui considero amic per les moltes bones hores que he pogut passar escoltant-lo per la ràdio. Moltes gràcies, Pere. Diu: doncs sí, aquesta és la banda sonora que tinc entre les meves favorites, Verano del 42, perquè va guanyar l'Oscar de 1972 a la millor banda sonora original de Michel Legrand. La Jennifer O'Neill, magnífica, estava en els seus millors moments. Crec que només l'he pogut veure una vegada al cinema i seria, no sé, l'any 72, 73 o 74. L'he pogut trobar a YouTube. La qualitat de la imatge no és la millor, però no tinc Amazon Prime, així que la tornaré a veure en els meus moments lliures, perquè és una gran pel·lícula. Cordialment, Pere Tafalla Gil. Doncs aquí la tens, i amb molt de gust, perquè realment la música és molt maca.

música de Michel Legrand per la pel·lícula Verano del 42. Per cert, tu ja hi eres a l'estiu del 42? O potser ja hi eres quan es va estrenar la pel·lícula el 1972? És la música preferida de l'amic Pere Tafalla. Gil, continuem el cinema còmodament instal·lats, estem molt còmodes. I sí, és un d'aquells cinemes clàssics, dels que ja no queden, pràcticament, amb una luxosa cortina vermella que ens descobreix la gran sorpresa. Per exemple, ara projectarem Thelma i Louise, perquè així ens ho demana la Maria Victòria Profitós. Per cert que, si us interessa, Thelma i Louise està a la plataforma RTV Play i es pot veure gratuïtament. Jo vaig organitzar una preestrena de Thelma i Louise, crec recordar que era el 1993. No, perdó, el 91, va ser abans. Com passa el temps, eh? Passa que és un fàstic. Sí, el 91, ja fa una estoneta, com diu el Túria. Bueno, és una road movie, una pel·lícula de carretera. A mi m'agraden les pel·lícules de carretera. Protagonitzada per Gina Davis i Susan Sarandon, que encara ens agrada més perquè de sempre l'ha doblat la gran Maria Luisa Solà. Dirigida per Ridley Scott i amb música de Hans Zimmer. Mira, Maria Victòria, fa poc es va morir Marianne Faithfull i la vam recordar, entre d'altres temes, amb la cançó que surt a la banda sonora de Thelma i Louise. Avui ho farem amb la música incidental, que jo a vegades he utilitzat com a sintonia en el programa quan m'he posat especialment tonto.

La música incidental de Thelma i Lewis de 1991 i de Hans Zimmer, la música que més li agrada a la Maria Victòria Profitós. Recordant la cançó de la pel·lícula de la Marianne Faithfull, la balada de Lucy Jordan, que ens agrada molt, eh? I acabarem aquest espai amb una proposta que, per ritme, jo crec que ara quedaria molt bé, que és la de Bagdad Café, que ens demana la Marisol des del barri de les Corts de Barcelona. Diu, creo que aún no la he escuchado en el programa, pues no, no havia sonat. Gràcies i larga vida al Coco, Marisol. Doncs moltes gràcies a tu per escollir Bagdad Café, una pel·lícula alemanya de 1987 amb música de Bob Telson, però que escoltarem amb la cançó principal Calling You, interpretada per Lynn.

0: Calling You, cançó principal de la banda sonora de Baghdad Café, interpretada per Linda Weisland, la banda sonora preferida de la Marisol. I ara, al sortir del cinema, anem a la disco, els més ballats de la història. Una secció on també m'agradaria molt que hi participessis. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, almenys una, eh? I digue'm també, aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet José Antonio Lara, que ens diu en el seu correu: bon dia, Albert, fa un parell d'anys que no parlem. La meva discoteca era New World, a Vilafranca del Penedès. Allà vaig conèixer la que actualment era la meva dona i ja han passat 37 anys. Quins records! Salut, José Antonio Lara. Bueno, ens dius la discoteca, però no ens dius la cançó, així que jo calculo que vas conèixer a la teva dona en aquesta discoteca de Vilafranca, New World, quan sonava sempre a totes les sessions Ricky Cosley. Perquè això és de 1988. Never gonna give you up. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per escoltar qualsevol de les 100 emissores que arreu de Catalunya, Andorra i les Balears i en diferents dies i horaris emeten aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Algú va dir: el que importa no és el que tens a la vida, sinó a qui tens a la vida. Els Sirex estan celebrant els seus 65 anys de carrera per tota Espanya. Ens van convidar al seu concert de Madrid. Precisament, Leslie deia a l'escenari:
2: y vosotros debéis de pensar, estos tíos que están encima del escenario, que están celebrando, como hoy me ha pasado, 65 años, deben de tener 90. No, yo tengo 80 años. Empecé con 14, con 15, con 15. Barcelona estaba invadida por la sexta flota americana y allí vimos por primera vez lo que era un conjunto de rockabilly. Madrid, aquí venían los pijos, venían con el maletín, y aquí los aviones, la pasta. Zaragoza los aviones y en Cádiz, en Rota, los submarinos. Pero allí los marines, que eran... todos iban al bar y montaban allí en un chiringuito de la Barceloneta que se llamaba Hawaii, que el guitarra que llevábamos solista se llamaba Benjamín. Yo tenía un grupito que nos llamábamos los Meteors. Y con aquel grupito nos lo pasábamos bomba. Pero ¿sabéis qué hubo que rompía todos los grupos en aquella época? Porque la edad que teníamos todavía no hacíamos la mili. Las novias. Ibas a ensayar, faltaban dos. Ibas al otro día, faltaba otro. Y yo decía, pero a mí las novias me gusta, pero la música, pues no, las novias. Y entonces, como todo era para divertirnos, me vinieron a buscar los Sirex, me vino a buscar este. Este lleva 3 meses antes que yo con los Sirex. Me vino a buscar y dije, como era todo para divertirnos, le dije, ¿sabes? Viva Bolula. Y dice, hombre, viva Bolula. No, hombre, no. Pipa, Bolula, she's my baby. Y vi que arrancaban y dije, uy, ya tengo conjunto. Y ellos pensaron, ya tenemos cantante. Y bueno, y con 16, con 17 años fuimos ya a actuar, a pasar la temporada en la costa, y así empezamos, es decir, muy jovencitos. Y fue muy, como diría, todo muy rápido. La vida nos ha pasado por encima, que yo, muy rápida. Pero muy rápida, pero ha habido una cosa que ha sido lo que me ha hecho llorar. Y ha sido el amor a la música. Que no quiero reiterarme porque lo he explicado antes. Con que vamos a hacer música, que es lo que viene a escuchar la gente.
1: Amics, gracias. Del Cocodril Club, estem a Madrid amb els Sirex pocs minuts abans de que comencin el seu concert de la gira del 65è aniversari dels Sirex. Què tal, Leslie? Què sents en aquests moments?
2: Que estic molt content. El de complir 65 anys és una cosa pues, que dia a dia vas donant compte que ho vas passar. Però quan has corregut de fer aquests concerts amb invitats i veure de que tots els invitats, com els hi han dit, si tu me dices bien lo dejo todo, això és que, nen, els Sirex s'han encantat, molt contents i molt orgullosos, perquè hi ha molta gent que ens estima.
1: Juanjo Calvo, què tal?
3: Molt bé.
1: I amb nosaltres també Pepe Fonseré, evidentment. Hola, Pepe.
4: Hola, què tal, com estem? Bé, aquí preparats per sortir a la plaça de toros, ja.
1: Teniu constància d'alguna banda, d'algun grup, d'algun conjunt, com es deia, als anys 60, que porti 65 anys, amb 3 components originals com vosaltres?
4: Que jo sàpiga, que jo recordi, no. No hi ha ningú més que nosaltres.
1: Això és un rècord, eh?
4: Bueno, és un rècord mentre el cuerpo aguante.
1: Leslie, estem a Madrid. Jo t'he entrevistat moltes vegades, però és la primera que ho faig a Madrid. I jo recordo que fa 40 anys vau gravar una cançó que es deia Madrid, Madrid, me desesperes.
2: Levanta ya tus posaderas.
1: Exacte.
2: Que de tanto mover las caderas se van a errar de ti.
1: I a més vau tenir els dallonses de tocar-la a Madrid.
2: No, per a més invitats partir-lo al van. Va haver un periodista
5: Li va fer una entrevista amb el Tero Capat i ell dirà que pensava d'aquest grup català que havia cantat una canció de Madrid me desespera. I diu, coño, los Cires. I diu, oh, pues mira si me gusta el que los ya ha contratado para que vengan a actuar per San Isidro. I el va deixar tallat. Per què? Perquè de Madrid ha cantat, tothom ha cantat 40.000 coses.
6: Home, deixa'm recordar alguna de les moltes cançons que parlen de Madrid. Aquesta, concretament, de Víctor Manuel, de principis dels 80, no diu la paraula Madrid, però parla del pirulí de Madrid, del pirulí de Televisió Espanyola, que aleshores era l'únic canal que podíem veure.

I la seva dona, Anna Belén, la padrina d'aquest programa quan vam complir 30 anys, el 1988 tampoc deia la paraula Madrid, però parlava d'algunes de les coses de la ciutat.

0: Pongamos que hablo de Madrid. Però els Ibex, al llarg de la seva història, han tocat moltes vegades a Madrid, com deia Leslie a l'escenari.
1: Nosotros con 65 años hemos pasado muchas cosas. Hemos pasado muchas cosas. Pero yo me acuerdo cuando veníamos en el año 62-63 a Madrid, al Imperator, al Paraninfo, todas las tardes, aquello no era pasada. Los pequeñiques, los relámpagos, los, bueno, los estudiantes, todos allí dando cariño y simpatía. Y la música era lo que nos ha hecho vivir, porque de todas las cosas, la más importante es la música. Gracias. I si hi ha una cançó bonica, bonica, és el Madrid, Madrid, me desesperes, perquè a part de la tonteria de se van a rir de ti, perquè era una cosa social que estaven vivint en aquell moment. Això com quan parlem de l'escova, quantes coses barreria, i barreria jo el dinero, doncs és una miqueta similar. És tocar un moment una cosa puntual i social, m'entens?, que estava passant, m'entens? Va haver-hi una quantitat en aquell moment de pobresa, que la gent estava per les cantonades demanant, i tothom havia una queixa i no ho solucionava. A polítics. I bueno, i per aquí va sortir-ho del Madrid, Madrid, me desesperes.
0: Potser algú la va malinterpretar, perquè no era una cançó en contra de cap madrileny, diguem, no?
1: No, home, tot al contrari. I a més, una visió, parlant de Madrid, de dir, collons, aquest coneix ben a Madrid, quan parlava, tus viejas calles, tu escalèctric, contrastes d'ayer i hoy. Hi ha molta gent que no sap que aquí a Madrid hi havia escalèctrics.
0: Sí,
1: bueno, el mateix que...
0: No veig que te'n recordes, però fa molt temps que no la toqueu, aquesta, eh?
1: No.
2: Es va, el repertori no es va variant per no ser repetitius.

0: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: Albert, el repertori ja no el fem els directs, el repertori el fa la gent. Avui aquesta nit cantarem una cançó que fa molt de temps que no la feia, que és El Sol en la Playa.
2: Aquesta la vas escriure tu un dia que estaves fotut perquè t'havia deixat la nòvia.
1: Sí.
3: És nostre.
1: Sí.
4: L'Albert és un llibre obert. Estem orgullosos.
2: I estaves a la Barceloneta.
1: I estava a la Barceloneta.
2: És història. Una natació.
1: Allí al club, i molt emprenyat, i vaig escriure El Sol en la Playa. Perquè ben veritat que la Pepa deia que era molt raro. La cançó diu que raro soy, no? Bé, total, em refereixo de que aquesta cançó, avui ve uns amics de Logroño que diuen, si no cantes El Sol en la Playa, quemamos el local.
2: Ostres!

0: Especial Cocodril, 65 anys de Sirex. Des de Madrid.
1: Vull dir, per això ja dic jo que el repertori ens el fa la gent. La gent ens envia WhatsApp, aquesta, l'altra, a mi me gusta el Llogrito.
2: El Llogrito era música garatge abans de que s'inventés.
3: El Llogrito, i vam tenir els nassos de fer-la nosaltres. O sigui, aquest riff el vam treure nosaltres i la vam composar. Però en aquells moments, quan encara el rock and roll i el blues no estava desconegut a Catalunya o a Espanya, nosaltres ja teníem els nassos de fer música d'aquesta. El que passa és que ens reconeixen ara, comencen a reconèixer aquests.
2: Ha tardat una mica,
3: Era la cova, bueno, nunca es tarde cuando la dices buena. Abans era la cova, que se van els peus, i ara més tipus garatge.
2: La veritat és que al començar tocava un bon garatge, que era el Pinar.
1: Però allí no gravàvem, allà actuàvem en directe.
2: Però això va ser històric, no? Que els diumenges treien els cotxes perquè toquéssiu, no?
1: Al garatge. Perdona, et fico una anècdota. I treiem els cotxes i netejàvem en serradures la sala perquè els cotxes perdien oli.
2: Ostres!
1: Després vam prendre altres coses, però l'oli perdien amb aquella.

0: Estem amb el Sidex a Madrid. Falten pocs minuts perquè surtin a l'escenari per celebrar 65 anys de carrera, de gires, de directes, de discos, d'anècdotes, d'amics, de cançons. Pepe Fonseré, quina és la teva cançó del Sidex a destacar?
1: Bueno, com he dit abans, jo sóc totalment rock and roll, vull dir, rockero total. Vull dir, abans de tocar la guitarra ja anava a ballar rock and roll a les festes particulars, no? Anem a donar per la guitarra, per tant, Sant Carlos Club.
0: El Sant Carlos Club, eh?
1: Sant Carlos Club tota la vida, sí.
0: Un dia, el malaurat amic Lluís Gómez em va dir, quan presentava el llibre dels 50 anys de Sidex, el vaig entrevistar al Lluís, i em va demanar, no sé si era el Sant Carlos o el Tren de la Costa, em va demanar el Tren de la Costa, però em va dir una cosa que em vaig quedar amb això. Diu, aquest so que trèiem, que gravàvem pràcticament en directe o en dos pistes, sí. Diu, ara no hi ha collons de treure'l. Sí, amb els avanços tecnològics d'ara, són incapaços els tècnics de treure el so del Sant Carlos Club i del Tren de la Costa.
1: I el Tustelos.
0: I de tus celos
2: també. N'hi ha estudis, n'hi ha màquines, n'hi ha el que tu vulguis.
0: Sí, però no és el mateix so, eh? No.
2: Gravàvem a l'Orfeó Gracient, a sobre d'un escenari.
0: A mi m'han dit que com que no existia cap aparell per fer eco, fotien un micro dintre d'un pou, perquè així com que arribava en retard feia una mica d'eco, no?
2: Correcte, així era.
0: Això no està cap llibre, però això es fa aquest programa per explicar-ho.
2: Això no està cap llibre, ho expliquem nosaltres perquè ho hem passat.

0: Leslie, quina cançó del Sirix esculls?
1: Te'n posaré una, que és el Maldito Medicino.
0: Que ja és de la segona etapa del Sirix, ja a principis dels 80.
1: És de la segona etapa, però ho tenien que tindre un carinyo especial, perquè quan van tornar els Sirix en l'any 78, precisament amb el famós Estalvó del Cocodrilo, de la casualitat que es van començar a sortir moltes actuacions. El Gai Mercader, que va ser el que es va fitxar, va dir, a partir d'ara comença la vostra carrera. D'això fa 47 anys. Vale. Pues aquests 47 anys de la tornada, que només vam estar 7 anys parats, dona la casualitat de que anàvem a actuar i anàvem fent el repertori que havíem fet tota la nostra primera època. Llavors jo ho tenia claríssim, que dic, nen, tenim que començar a fer temes nous perquè collons, tenim que fer temes nous perquè això no pot ser. I això s'està passant ara, que la gent ens està demanant temes nous i ja els tenim.
0: Ja els teniu, eh?
1: Sí, aleshores segurament, si podem, aquesta primavera entrarem a l'estudi i farem temes nous.
0: Vinga, el Maldito Mi Destino, que jo sé, per exemple, que li encanta Loquillo, que ja és d'una altra generació.

0: ¿Cómo es posible morir que en este mundo no he logrado vivir? ¿Cómo es posible morir que en este mundo no he logrado vivir?
1: El sírex és com si tinguessin dos vies paral·leles. Una és la del nostre començament, que feien rock and roll, i l'altra és quan van entrar a la Vergara, que era una editorial de llibres, que de discos no en tenien ni puta idea. I llavors el que volien era vendre discos, guanyar pasta, i va ser quan van començar a gravar que bueno, l'escova, el que se muera los feos, yo soy Napoleón, i moltes més. És a dir, vam entrar a la part comercial, però els sírex sempre hem estat rockeros. I llavors feien l'escova, feien los feos, però sempre el Llogrito, el Tren de la Costa, el Tuzelos, les cançons que tenien més mala llet. I tot això és el que ens ha mantingut, i tot això és el que ha arribat ara a que la gent reconegui que els sírex, pues ben veritat, eren un dels pioners del rock and roll a Espanya.
2: Nosaltres a Calella de la Costa, o sigui, tocàvem a la pista amb caçadores de cuiro, d'escai, eren d'escai, amb uns medallons aquí i fent rock and roll i dansa per Nobody But You i cançons aquestes de Come On Everybody, fent rock and rolls d'aquests. El que diu el Leslie, la Vergara ens va dir, bueno, voleu treballar tot Espanya, l'escova. L'escova era una cançó flamenca, era Cio tuve una escova, Jacoba, quanta cosa barreria, i la vam fer a rock, com el que bueno,
3: accions, que va triomfar molt més que la Eurovisió.
2: Exactament.
4: Això és Cocodril Club. El programa Revival del

0: Leslie, sisplau, una cançó que formi part de la teva vida sentimental, del teu record.
1: Jo amb aquesta vida només he tingut enveja amb una persona, com a artista, eh? Per tots els meus amics i els he respectat. Però n'hi ha un que li he tingut molta enveja, enveja sana. I va ser quan l'Elvis Presley està en aquest festival Haití era, Haití, que baixa de l'avió, em sembla que era Haití, havien marcat Hawaii, mentre banco i tot. Escolta'm una cosa, ho tinc claríssim, Sweet Caroline de l'Elvis Presley.
0: Ah, però és del Neil Diamond.
1: Sí, sí, ho sé, però la versió de l'Elvis Presley.
0: Ah, doncs vinga.
1: Per mi, definitiu.
0: Escoltem-la.
2: There was a guy recorded a song last year. It was a beautiful song. The guy's name was Neil Diamond. I'd like to sing the song for you now.

0: Pepe, digue'm una cançó especial, la cançó de la teva vida, que no sigui dels Idex.
1: La cançó de la meva vida és Moonshine Melody, dels Writer Brothers. Melodia desencadenada.
0: Bueno, molta merda, que es diu en teatre, aquell, però suposo que en concerts també, no? Sí. Vinga, que estava a punt de sortir, us heu de canviar ara, no?
2: Sí, sí, sí.
3: Us heu guapos.
0: Vinga, moltes
2: quan, quan diguin que comencem tard per culpa teva, també t'ho direm.
4: La foto serà quan estiguin tard.

des dels anys 90 presentant aquest programa que va de música house amb novetats, també directament amb exclusives i moltes promos que ens passen perquè vosaltres disfruteu de la música house. Això és Jordi Casas House. Òbviament, sóc en Jordi Casas, d'aquí ve el nom Jordi Casas House, i res, com és habitual, tenim un munt de temes per escoltar amb aquest parell de pàmpols que tenim. Molt bé, estigueu fent el que estigueu fent ara mateix. Una salutació a aquells i aquelles que ara mateix esteu escoltant el programa en línia o des d'un altaveu intel·ligent o bé des del podcast a iVoox, Spotify i també a Apple Podcast. També els que ens escolteu i les que ens escolteu a través de la FM a llocs com el Ripollès, per exemple, el Empordà, per exemple, a la Selva de Girona, a Girona Capital i el Gironès, també a Osona, a Manlleu, Vic, etc, etc, Gurb, també a la gent del Baix Llobregat, el Vallès, el Maresme, Barcelona, àrea metropolitana i el barcelonès, el Bages.

primeres en sentir. I ara, molta atenció a això, és Louis Vega, Willie Sue, amb una bonica cançó que es diu Feeling Good Tonight, amb la col·laboració de Funky Cadets. Feeling Good Tonight, Louis Vega. Esteu escoltant per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, el Jordi Casas House.

0: regató i m'ha entrat al cos. El meu maluc ja no em respon a mi. És com si tingués vida pròpia.
1: Filla, això no és un pecat normal. És una possessió rítmica. El regató entra per les orelles i pren control del maluc. La teva penitència serà clara. Escoltaràs el podcast Jordi Casas House 100 vegades, sense pausa. I que la força del house t'acompanyi, filla meva.
2: Jordi Casas House. Potrum, potrum.

0: Molt bé, senyor Jordi Casas, House i Hit Parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu amof, així, o fent un jingle. Jordi Casas, House.
1: Jordi Casas, House.

Eso. Un tema que dura 8 minuts i escaig. Òbviament, la tallaré quan em surti dels Weevils. La cançó, eh?

Bum, bum, bum, tot el sant dia, eh? No podeu posar una cançó normal amb melodia, amb instruments. Això no és música. Això és una rentadora espatllada fent hores extres. La mare que us va aparracar.

era una batucada, i com batucada, per això he posat lo de la turca, amb el bon sentit de la paraula, perquè tinc una amiga que és turca, que li va agradar molt el baile, i em va enviar un missatge, però és que viu a Suècia, eh? Enginyera naval, però una turca, allò, turca, guapa, guapa. Estàvem sentint una cançó que li hagués agradat molt al Rafa Sallent, DJ Morris, perquè a ell li agradava molt The Artists, Belo Horizonte, ara mateix amb Super Mini, Frankie Romano, també directament Antidote Maze, per una cançó que es diu Celebration, versionant a Artists, Belo Horizonte, i donant pas a Esteban i Sandra Carrasco amb una bonica cançó.

Jordi Casas House. Per tot Catalunya. Andorra, Ses Illes, Formentera i Ibiza.

estàvem escoltant un tema dels anys 90 directament des de Defector Records, Spiller and Sophie Alex Baxter, el grup Jet, un remix d'aquest any, donant pas ara mateix a algú bestial que ens acaben de passar Who, des de Who Plays, darrera producció de Wizard, Just Geo, Back in the Day.

el nou remix d'un tema que vaig tenir l'oportunitat de punxar com a novetat als anys 90. I ara una mica de Revival House Project mentre esteu bevent aigua mineral, conduint, treballant, a casa, a qualsevol lloc, escoltant el Jordi Casas House.

Future amb una cançó que es diu Hype, i per marxar ara mateix una mica de What's Up Charlie Show amb Party People. Doncs res, salutacions de Jordi Casas. Us espero a la propera edició de Jordi Casas House, promos exclusives i novetats del House

0: Les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Ràdio Cunic. Al 107.0.
2: Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant de la bona música, no t'has equivocat de dial. Els diumenges a les 12 del migdia i els dilluns a les 2, Ràdio Cunit et presenta Sac de Sons, 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Xavier Gargalló et presenta Sac de Sons, música sense cànons ni taxes especials.
3: El meu balcó està buit.
4: El meu balcó està ple.
3: El meu balcó és gris.
4: El meu balcó és multicolor.
3: M'agradaria sortir al balcó i tenir la sensació que estic al mig del camp.
4: M'encanta sortir al balcó i tenir la sensació que estic al mig del camp.
5: Els dos són pagesos de ciutat i volen compartir amb tu la seva afició per l'horticultura urbana. Tots els dilluns a les 3 de la tarda i dimecres a 8:45 del matí. Escolta'ls a Ràdio Cunit.
6: Altre temps, altra gent. Un espai de Vicenç Peidro.
7: Viatgem nosaltres pel túnel del temps i reviurà moments ja passats amb cròniques d'una època, informació, preguntes i respostes amb l'entrevista, la nostra tertúlia, les perles discogràfiques dels anys dels guateques i algunes coses més. Tot embolicat amb cançons que es portaran bonics records.
8: No superlis!
7: Junts ens ho passarem d'allò més bé.
6: Tots els dilluns, a partir de les 4 de la tarda i els dijous a les 8 del vespre.
9: Si vols compartir bona música a través de les ones, t'espero a Ràdio Cunit.
6: Tots els dilluns, a partir de les 6 de la tarda,
9: a soles amb tu.
4: Amb Israel Rius.
10: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia. A les 8, Cunit Actualitat, edició matí, amb informació, tertúlia i anàlisi. A 2:45, Cunit Actualitat, edició migdia. I a 7:45, Cunit Actualitat, edició vespre. Ràdio Cunit, informació de proximitat amb rigor i independència.
11: Hola amics i benvinguts al Cafè de la Vida. Sabeu, un programa de tertúlia, que quan el fem els dilluns de 8 a 9 del vespre en directe i en repetició de diumenge a dilluns de 1 a 2 de la matinada. Us esperem. Veniu, us ho passareu molt, molt bé. Gràcies.
12: Que sube la marea y esto no da más de sí.
13: Comencen els esports.
14: Viu l'esport a Ràdio Cunit.
13: Jocnet.
15: Jocnet. Tots els dilluns a les 9 de la nit i en repetició els dimarts a 6:45 de la tarda.
13: Jocnet.
6: Amb Wad Elosri.
16: Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant de la bona música, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons, 60 minuts, amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons, música sense cànons ni taxes especials.
17: Què tal, com esteu? Una altra setmana aquí per obrir, per deslligar aquest Sac de Sons. Fem-ho? Doncs vinga, som-hi. Comencem amb so clàssic i en directe. En mans lentes, àlies Eric Clapton, és el que avui ens ajuda a arrencar, a desligar, a obrir. A desitjar-te que ho passis la mar de bé i donar-te la salutació cordial de qui t'acompanya des d'ara i durant 60 minuts, Xavier Gargallo. Benvinguts al Sac!

Amb aquest so característic d'Eric Clapton hem volgut deslligar el sac de sons d'avui. El que passa és que l'Eric Clapton ens ha portat la sorpresa de que venia acompanyat, a part de la seva guitarra i la seva formació en directe, també venia acompanyat d'un gran amic, en Mark Knopfler. Plegats ens han ofert per començar per deslligar aquest sac de sons, el Lay Down Sally. Dos altres grans de la música junts, plegats, creant un gran treball. Walking on the Chinese Wall és la música i la veu de Philip Bailey i Phil Collins.

0: Ens hem passejat per damunt d'aquesta muralla xinesa, Walking on a Chinese Wall. La música, les veus, sobretot, d'en Phil Collins i Philip Bailey. Phil Collins ja el coneixem, entre altres coses, amb Solitari i Genesis. I en Philip Bailey, també vocalista de la formació Earth, Wind and Fire.
1: Una bona quantitat de pop.
2: Una cullerada de rock.
1: Un polsim de disco.
2: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons. No deixis que t'enganyin.
0: No ho hem intentat ni ho hem volgut fer mai, enganyar-te ni molt menys. Ja saps quina és la nostra pretensió, que t'ho passis bé, que continuïs programa rere programa disfrutant, gaudint de la música que més ens agrada escoltar en aquesta franja horària. Ara el que ens ve de gust escoltar i molt és una de les versions del País Petit d'en Lluís Llach, el protagonista, Manu Guix.

La versió del Manu Guix, d'aquesta d'en Lluís Llach, una tercera versió és aquesta. La primera va ser ja fa doncs, un bon grapat d'anys, una quinzena, si fa o no fa, els protagonistes, Els Ocults. Avui, el protagonista ha estat en Manu Guix. Protagonista també ara aquí al Sac de Sons, amb una veu peculiar. En Chris Henry, aquest és la cançó de l'hivern, el Winter Song.

0: Hem escalfat o ens ha escalfat l'ambient el mateix Chris Ria amb aquesta cançó de l'hivern.
1: Sac de sons. La música al teu estil.
0: Aquí al Sac de Sons sempre sona la música al teu estil, sigui el que sigui. Per exemple, ara l'estil de principis de la dècada dels 80 dels Queen. Another One Bites the Dust és la que ja ens està sonant.

0: En Peter Gabriel sonava així de bé, fins i tot en directe, cap a la dècada dels 90. Aquest era el Sledgehammer.
1: Aquesta no és l'hora del sac de sons?
2: Sí. I què?
1: I aquesta música?
2: D'acord, vinga.
1: Ara sí, això sí que és el sac. Carai!

Un dels treballs dels Sau veu protagonista en aquest cas, doncs, amb Pep Sala. Aquest és l'11 de setembre. Per què em sona tant? Doncs perquè és igual de bona que aquest...

0: Que gran i que bona és aquesta cançó dels Depeche Mode, ja fa, doncs, 30 anys llargs. És l'Enjoy the Silence.
1: Una bona quantitat de pop. Una cullerada de rock. Un polsim de disco. Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons, l'aliment musical. Sex and drugs and rock and roll.
0: Doncs afegim-hi més ingredients al nostre menú d'avui. Per exemple, REM.

0: Una cançó que molts anys després torna a estar de moda, i no tan sols a casa nostra, l'Estaca, d'en Lluís Llach.
1: Sac de sons, no deixis que t'enganyi.
0: Entrem ja als darrers 15 minuts, pràcticament, del sac de sons. I entrarem, això sí, amb la música i amb el so dels Pink Floyd.

La coneixes prou bé, aquesta nota de Breaking the Wall dels Pink Floyd. També coneixes prou bé aquesta de l'Electric Light Orchestra, l'ELO, Showdown.

0: So clàssic i característic de l'Electric Light Orchestra, aquest era el Showdown.
1: Un moment! Vaig a raspallar-me les dents i torno! Vinga, vinga! Música amb canya!
0: Doncs canya, i canya, diríem aquesta vegada sí, canya de la bona. Aquesta és la que tancarà avui el sac de sons. Un plaer haver-te acompanyat. Rep la salutació cordial de qui t'ha acompanyat a fer costat, Xavier Gargallo. Ens veiem d'aquí a 7 dies. Sigueu bons, sobretot, sigueu feliços. Marxem amb la cançó Sense nom, d'en Lluís Llach.

De Més Enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De Més Enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, assenyades amigues i assenyats amics, exploradores i exploradors del planeta musical, que un cop més embarqueu a la nostra nau sonora per descobrir els paisatges més formosos del territori, de les tradicions i de tot allò que se n'inspira. Salutacions abraçades de Belén Losada, ajudant des de la rere guarda, i d'un servidor davant del micròfon, exploradors del planeta musical que us conduirem durant les dues pròximes hores per aquests paisatges formosos. Arrencarem des de contrades occitanes amb el nou àlbum d'un singular i pletòric duet femení de folk contemporani. Tot seguit anirem a terres càntabres per gaudir amb el nou disc del grup d'un virtuós flautista, saxofonista i compositor. A la nostra secció eclèctica, quatre novetats discogràfiques més ben variades per fer honor al nom de l'espai. Des de Canadà, la nova obra d'una formació nord-americana de pura música jiddisch. Des de Nova York, les noves cançons d'una aclamada artista argentina. Des de Finlàndia, l'últim àlbum d'una jove talentosa que flirteja amb el pop. I des d'Austràlia, el tercer treball d'una jove artista d'arrels iranianes. Per concloure el programa, ens acostarem a França amb el nou disc d'una banda que remena els sons tradicionals de Turquia. Anem ja, doncs, amb la presentació d'una joia anomenada Flame Folklore, tercer llarga durada del duet femení occità Cocanya. Músiques agosarades que donen una volta de rosca en clau contemporània als tradicionals cants polifònics de la seva terra, amb l'única inclusió instrumental de les percussions que tant Caroline Dufault com Lila Freys dominen amb mestria. Cal dir que el nou disc de Cocanya ha comptat amb la intervenció de dos productors i cinc enginyers de mescles, i entre ells l'omnipresent productor català Raül Refri.

Flame Folklore, vet aquí el nou llarga durada de les occitanes Cucanya, àlbum super del qual acabem d'escoltar quatre perles sense pausa. Remena Nuec, Adiciats, Palasonaire, Clam i La Majorana. El duet canta en occità, la llengua que l'estat francès ha volgut esborrar durant molt de temps i s'inspira en l'activisme de grups etiquetats com a ecoterroristes pel govern francès. Carolina Dufó i Lila Freix van compondre i escriure part de les cançons, el punt de partida de les quals va ser un fragment, un testimoni, un arxiu i una cadència del repertori tradicional de la seva terra. Des de la formació de Cucanya a Tolosa l'any 2014, el grup ha estat remodelant la música tradicional de Gascunya, el Llenguadoc i els Pirineus, oferint les seves emocionants harmonies polifòniques en la llengua occitana que abans predominava al sud de França i que Lila i Carolina breguen per conservar en la seva essència atàvica a través del seu exercici musical contemporani. Com dèiem abans, amb l'aportació del català Raül Refri a la producció, Flame Folklore de Cucanya esdevé un autèntic manifest que evoca el foc i les flames de la revolució i restaura la connexió històrica del folklore amb la lluita política i l'autodeterminació. Us deixem amb altres tres delícies del nou disc de les occitanes. Flame Folklore, Lo Més de Mai i Jana Daimet.

Seguim el nostre camí musical d'avui per contrades del nord de la península Ibèrica, més concretament per terres de Cantàbria. Bressol d'un encara jove, però ja bregadíssim músic, Juan Saiz, flautista i saxofonista que el passat mes d'abril editava Tanyedor, un treball discogràfic en el qual els sons folclòrics i els contemporanis van de la mà en una convergència entre passat i present, creada i interpretada amb molta mestria i equilibri. El cas és que Juan Saiz ha treballat quasi sempre en l'univers del jazz, en participació amb alguns dels seus projectes anteriors en diversos festivals jazzístics internacionals de gran reconeixement. En Tanyedor, però, Saiz reconnecta amb la música dels seus ancestres, la que escoltava de petit, i la presenta en formats innovadors que han d'ajudar a donar una dimensió al seu repertori que el faci assequible i engrescador per a nous públics que potser no solen congregar del tot amb els sons populars. Anem amb un primer lliurament de tres peces fantàstiques de Tanyedor, que sonaran sense interrupcions. Trepele tre, a lo ligero y los zapatos rotos y los puerros de voto.

Tanyedor, així s'anomena el nou i brillant àlbum del músic càntabre Juan Saiz, saxofonista i flautista que amb aquesta obra se surt del territori quasi estrictament jazzístic en el que havia habitat fins ara i fa una incursió, que esperem que no sigui aïllada, en l'espai de la fusió dels sons contemporanis i els tradicionals, en el seu cas els del folklore de la seva terra cantàbrica. Juan Saiz no ha estat sol en aquest projecte. I trobem en l'enregistrament de Tanyedor a Cristina Ceballos i Esther Terán amb veus, Solchu i Vanessa Fernández amb veus i panderetes, Jaime Velasco amb guitarra, Nacho Miralles amb bateria i percussions, Mario Capo di Casa i Sergio Di Finicio amb baix, Antonio Romero amb baix i contrabaix, i el mateix Juan Saiz amb saxofon, flautes, gaites, teclats, producció i arranjaments. Les bones companyies han de donar per força bons resultats i això és el que ha succeït amb Tanyedor, obra sensacional de fusió que dona una volta de rosca als sons tradicionals de Cantàbria per convertir-los en quelcom de ben actual, sense oblidar en cap cas les arrels. Ens acomiadarem per avui del Tanyedor de Juan Saiz amb altres tres peces ben guapes sense pausa, Un soldado, A la luna i Si subes a Puente Mansa.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Entrem de ple en territori eclèctic amb la nostra secció més diversa. Avui amb quatre novetats discogràfiques més per descobrir i amb canvis radicals de registre i procedència entre unes i altres. Anirem primer a contrades nord-americanes per tastar el nou treball d'una formació que ha estat nominada als Premis Grammy. The Silenced Songs of World War II, un nou capítol en la carrera musical del projecte Jesus Glory, formació amb gran reconeixement internacional que, de nou, com ja indica el títol de l'àlbum, ens trasllada als guetos i als camps de concentració i extermini de l'Alemanya nazi durant la Segona Guerra Mundial i recupera partitures de les composicions que el poble jueu centreeuropeu interpretava i cantava durant aquells anys terribles per a ells i, per descomptat, per a la resta de la humanitat. Aquest disc de cançons silenciades es pot considerar la continuació del que ja contenia cançons perdudes de la mateixa època i que es va mostrar de més enllà l'any 2018. Amb aquestes obres discogràfiques, Jiddish Glory, formació de descendents de jueus russos, fan un exercici de memòria històrica per, a través de la música, lluitar contra desmemoriats i negacionistes de l'Holocaust. Us deixem uns minuts amb quatre peces ben emotives de The Silenced Songs of World War II, dels nord-americans Jiddish Glory, Homo Dit Ke Kam, I Am a Typhus Loose, A Girl from Kiev i Yom Kippur Without Fascist.

0: langer Jür glücklich in Sisse, L'chaim.
1: Anem ara amb un altre artista resident en terres nord-americanes i que també ha estat nominada als Grammy. L'aplaudida cantant argentina Sofia Rey, resident des de fa temps a la megalòpolis de Nova York, acaba d'editar Antònima, el seu nou àlbum, una obra en la qual es manté la línia dels sons llatins contemporanis, composicions que veuen de fonts diverses i entre aquestes, òbviament, els sons folclòrics. En aquesta nova edició discogràfica, Sofia Rey ha volgut comptar amb un bon grapat d'altres artistes llatinoamericanes que, a més, tenen un inequívoc component de compromís comunitari i educatiu i són defensores culturals que encarnen una identitat femenina panamericana amb visió de futur. A Antònima, doncs, hi trobem representació de Guatemala, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Mèxic, Colòmbia i Argentina, amb les cèlebres Gaby Moreno, Daimé Arocena, Mireia Ramos, Xenia Rubinos, Lasáñez, Mariana Baray, Charo Bogarín i Joana Luna. Poca broma amb les brillants aportacions de totes aquestes artistes de primera línia en el planeta dels sons llatinoamericans, dirigides en el disc Antònima per la gran Sofia Rey. N'escoltarem tres peces estupendes sense pausa: Antònima, 34 soles negros i 7 lirios.

Regressem al continent europeu, tot creuant d'oest a est l'oceà Atlàntic i endinsant-nos cap al nord a través del mar Bàltic per situar-nos a Finlàndia. Des d'allà ens ha arribat fa unes setmanes el disc Loitsui Ja Taikoi, segon en solitari de la jove cantant Vilma Ja, artista procedent de la regió de Carèlia, a la que descobríem l'any 2023 gràcies al seu debut discogràfic. Després de 3 anys en els quals Vilma Ja s'ha anat bregant per un munt d'escenaris, la compositora i cantant finesa ha tornat a l'estudi d'enregistrament per donar vida a aquest Loitsui Ja Taikoi, que avui tenim entre mans. Un àlbum en el qual continua la línia de fusió etnopop que tan bon resultat li va donar amb Costo, la que va ser la seva òpera prima en solitari. Vilma Ja ocupa una esfera completament pròpia on combina a la perfecció tradicions carelianes centenàries, incloent-hi tècniques vocals rares com les crides de ramat i el joic, amb una producció de pop electrònic d'avantguarda on destaca la seva capacitat única per portar les tradicions vocals antigues a l'escena moderna. Us deixem una estona amb 3 peces fenomenals de Loitsu i Ja Taikoi, segon disc de Vilma Ja, Kiputito, Kipeesti Kirotu i Pikarainen.

Per tancar la nostra edició de Messenger número 923, ens dirigirem a França, exactament al mateix lloc on hem començat el nostre viatge d'avui, la ciutat de Toulouse, però en aquesta ocasió amb una proposta de sons mediterranis contemporanis inspirats en la música tradicional de Turquia. Cara de Nit Dreaming és el títol del treball que tenim ara mateix entre les mans, una obra del quintet Johnny McCam, que s'estrenen en el món discogràfic amb 10 peces, de les quals 9 són composicions originals de la banda, en un espai que, com dèiem, viu amb un peu en el folklore anatòlic i l'altre en el dels sons contemporanis, on, un cop més, la psicodèlia d'aromes electrònics és un dels ingredients més destacats. Cara de Nit Dreaming, dels francesos Johnny McCam, s'inspira en la riquesa dels ritmes asimètrics, els macams i les formes populars com el halai, el ziftetelli, el baladí i la cucuna. Alhora que els projecta en una potent producció que barreja màquines, textures industrials, energia rock i polsos techno. El diàleg constant entre instruments tradicionals com la darbuka, els cills, el canun, el quements o el clarinet i dispositius electrònics configura una identitat sonora distintiva, decididament orientada a l'experiència en directe. Us deixem amb algunes peces formidables de Johnny McCam, Jan Ardoner, De La Lim, Hersey Yolunda i, si queda temps, Herges. Ens trobareu a Facebook a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Tots els dimecres, a 2:15 del matí, pregunta a l'alcalde. A Ràdio Cunit, pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Ràdio Cunit en majúscules. O a la nostra web, www.radiocunit.cat. A Ràdio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres, a les 9:30 del matí, a Ràdio Cunit.
2: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
3: Cunit al dia.
2: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
3: Cunit al dia.
2: Amb Jaume Asens.
4: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
1: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
4: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
5: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop. Històries del costat de casa.
6: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
7: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
8: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
5: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
9: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
10: Soc Toni Camaro i en trobareu cada dimecres de 12:31 a Sol d'hivern. El programa en el que cada setmana podeu conèixer diferents artistes quilòmetre zero, la seva història, els seus projectes, com senten, com viuen i el perquè de les seves cançons. Cançons que pots demanar a la web de la ràdio i gaudir dels premis per cortesia dels nostres patrocinadors, perquè jo soc d'hivern.
9: Sol d'hivern amb Toni Camaro.
11: Cocodril Club.
12: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
13: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cada dimecres,
1: a partir de les 8 del vespre a Ràdio Cuny,
0: grans orquestres
1: amb Vicenç Soler
0: i Joan Argemí.
2: Escolta 100% Romàntics, un programa on podràs disfrutar de la millor música romàntica.
3: 100% Romàntics, amb Nadia El Farhi.
2: Tots els dijous a les 9 de la nit, us espero.

Molt bon dia, molt bona tarda. Benvinguts, benvingudes a la vostra sintonia. Des de aquesta ràdio amiga, la que comencem aquest viatge musical de dues horetes. Nosaltres som DJs Kilòmetre Zero. Sessions de DJ Juli Riba, Jo Sanko DJ i un servidor DJ Jaumix. Benvinguts, benvingudes a la vostra sintonia. Des d'aquí saludem a tota la nostra audiència.

Nati Las Millas. Recorda els noms. Juli Riba. Jo, Xancó DJ. DJ Jaumix. Aquí, a Sound DJs, quilòmetre zero. I recorda, aquí de música no en fem, però sí en posem.

Som DJs, quilòmetre zero, des de la vostra sintonia, com sempre des d'aquí. Sessions en directe, Juli Riba, Justin Cow DJ i DJ Chaumix, des de la teva sintonia. Som-hi, som-hi, som-hi!

La mescla, sí senyor. Ara ja en breu fem el relleu. Rodolí, jo sento el DJ Juli Riba. Qui serà, qui serà? Estigueu atents a la nostra sintonia. Com sempre des d'aquí, Sound DJs, quilòmetre zero.

sintonitza Som DJs Quilòmetre Zero. Des de la vostra sintonia, tant de dia com de nit, des d'aquí, sí senyor. Recorda, aquí de música no en fem, però si en posem.

també, com no, per tot el món, per internet i a les xarxes socials, al TikTok, a la web, a les aplicacions, per Senyals de Fum, que em faci falta. Són DJs In Session.

Son DJs, kilómetro cero. Atarrem, atarrem, clar que sí. Aquest viatge musical de dues horetes cada setmana, com sempre, a través de la vostra sintonia. Com no, sessions en directe de Juli Riba, Russian Go DJ i un servidor, DJ Chaumix, com sempre, des de la vostra sintonia. Estem amb aquest temazo. Beach Ball 2017, la mescla. Patronets i abraçades. I ens escoltem la setmana que ve. People get ready.

Atenció. Comença un nou programa. Comença un nou monotrònic. Com sempre aquí, el monotrònic. Amb un servidor, Jaume Sens. Benvinguts, benvingudes. I preparats per viatjar amb nosaltres a través de les zones dels sintetitzadors, dels oscil·ladors i bàsicament de l'electrònica. Comença Monotrònic.

Benvinguts a un Monotrònic, una nova edició a la qual avui el protagonista és Hans Lewisham Rodelius. Així sonava la seva obra en solitari. El protagonista d'avui, nascut a Berlín, a Alemanya, un 26 d'octubre de 1934. Músic alemany d'ambient i música experimental, conegut pel seu treball a les bandes de Krautrock, Klauster i a la qual havíem repassat anteriorment, i Harmonia, així com també una vasta carrera com a solista i nombroses col·laboracions amb d'altres músics. Seguim, doncs, amb el cicle del Krautrock dins del Monotrònic. Avui ens centrarem amb Hans Joachim Rodelius, les seves col·laboracions i la banda Harmonia. La seva obra és molt extensa, però l'hem volgut resumir, doncs ja que també tocava altres pals. Ens centrarem en la música més purament electrònica i el gènere del Krautrock, que és el qual estem tocant durant aquests programes. Com sempre aquí, al Monotrònic, Hans Joachim Rodelius.

Hans Uchem Rodelius. Tenent va actuar a pel·lícules de la UFA, com Berglund's Melody, el 1938, o Reiterführer Deutschland, el 1941. Havent-se format musicalment de manera autodidacta, el 1968 Rodelius es va involucrar a la fundació del Zodiac Free Arts, LAB, juntament amb l'artista conceptual Konrad Schnitzler, el qual hem repassat, i d'altres artistes com Boris Schack, Elke Lixfeld, entre d'altres. I en ell va formar part de la comunitat musical anomenada Human Being. Subsequentment, el Zodiac Free Arts Lab es va tornar al centre més underground i cultural de Berlín. Allà, Rodelius va conèixer el suís Dieter Möbius, el qual més endavant repassarem. I el 1970, Rodelius, Schnitzler i Möbius formaren la banda Cluster, a la qual ja hem repassat. Cluster llançaria tres àlbums, Klopsien, Sway of Trade i Eruption, després dels quals Schnitzler deixaria la banda el 1971 i iniciaria una carrera com a solista. Möbius i Rodelius canviarien el nom del grup a Cluster, amb C, a més d'en K, i els anys següents gravaria els àlbums Cluster i Cluster 2, obra la qual ja hem repassat. Paral·lelament, el 1973, formaria la banda Harmonia juntament amb el guitarrista de Neu, Michael Roder, el qual també hem repassat, i el qual sonaria a la comunitat rural on vivia el duo, a Forst, Alemanya. Juntament amb ell, llançarien el disc Music von Harmonia, el 1974. De tornada de la seva feina a Cluster, el duo va gravar el seu tercer àlbum, Sugar's Eight, sota la producció de Roder, deixant enrere el so avantguardista del seu material previ cap a un de més melòdic i rítmic. Després de Sugar's Eight, Möbius i Rodelius tornarien a treballar amb Roder en un nou àlbum d'Harmonia, el Deluxe, llançat el 1975, i després d'això, Harmonia es dissoldria temporalment. En el transcurs del recés, Cluster gravaria Suisoso el juny del 76, mostrant un so més apagadet, més calmat que el seu àlbum predecessor i amb una tendència notòria cap a l'ambient. Al setembre del mateix any, Brian Eno visitaria Möbius, Rodelius i Roder a Forst i durant la seva estada gravarien junts el seu disc Tracks and Traces, que no veuria la llum fins al 1997. Pel retorn d'Harmonia seria curt. Després de marxar i no, la banda es dissoldria. Com podeu veure, Hans Joachim Rodelius té diverses connexions a Michael Roder, el qual hem repassat, Konrad Schnitzler, també, el grup Neu, i com no, com a integrants de Cluster, amb Brian Eno, el qual més endavant també repassarem. Avui ens centrarem en la carrera solista de Hans Joachim Rodelius, ja que les altres vessants ja les hem fet, o les farem també, i el grup Harmonia, el qual va ser el seu líder. Es pot considerar un artista de krautrock, ambient, electrònica, experimental i música còsmica, com també New Age. I encara està en actiu, fent col·laboracions amb d'altres artistes. Hans Joachim Rodelius. Temes com, per exemple, aquest, Darge D. Buster, el qual és força significatiu i és un exemple clar del seu estil musical com a solista.

ens Joachim Rodelius, el protagonista del Monotrònic d'avui. I un dels líders també de la banda Harmonia, el supergrup alemany de Krautrock, que va sorgir de les col·laboracions de Michael Ruder i del duo Cluster, composat per Hans Joachim Rodelius i Dieter Moebius. La banda, la qual es va formar el 1973, quan Neu es va separar temporalment, segons narra Rodelius. Michael va aparèixer un dia a la nostra comunitat a Forst, d'Alemanya, i ens va preguntar si ens agradaria tocar amb ell. Ho vam intentar i ens va agradar. I aquest va ser el resultat. Harmonia, Dino, 1974.

Escoltem, doncs, un dels treballs d'Harmonia, aquest grup al qual és el protagonista del nostre monotrònic d'avui i al qual, doncs, estem repassant dins de la seva discografia, a la qual, doncs, és la protagonista en el nostre monotrònic d'avui. Cluster o Harmonia? Harmonia i Cluster, on el seu líder, Joachim Hans-Joachim Rudelius, és el nostre protagonista. Com ja dèiem, doncs, van començar a fer les seves passes com a grup dins de Brian Records, la discogràfica a la qual els va editar el seu primer compacte l'any 1974. Després del llançament del seu debut discogràfic i un temps de gira, el trio va entrar en una pausa. I sota la producció de Roder, Cluster va gravar Zekerzeit, el qual comentàvem abans, un àlbum que seria llançat el mateix any pel segell Brain. Per la seva part, Michael Roder es reuniria amb Klaus Dinger, el qual també hem repassat, i Neu, el qual tornaria a l'activitat. I el desembre de 1974, entre el desembre i gener del 75, el duo entraria a l'estudi de Connie Plank a registrar el que seria el seu tercer disc d'estudi. Doncs el 1975 es reuniria a Harmonia altra vegada, gravant el juny el seu Deluxe, el seu segon disc d'estudi, llançat a l'agost del mateix any. El 1975 Neu es dissoldria i després de la gira posterior, el llançament de Deluxe a l'estiu del 1976, ocorreria el mateix amb Harmonia. Sens dubte, la pausa d'Harmonia seria breu. Al setembre de 1976, a l'anglès Brian Edno, el qual doncs, més endavant repassarem, visita els músics a Forst per 11 dies, tornant-se part de la comunitat rural en què vivien i gravant nou material amb el trio. A l'àlbum resultant, el Tracks and Traces, no seria editat sinó fins al novembre de 1997 amb el segell nord-americà Raikodisc. Després d'aquestes sessions, Brian Edno deixaria Alemanya i Harmonia es dissoldria. Més de 30 anys després, el trio es reuniria per presentar-se en viu el 27 de novembre del 2007 al festival Worldtronics a la Haus der Kulturen der Welt de Berlín. Després d'aquest primer concert, Harmonia realitzaria múltiples presentacions a Anglaterra, Alemanya, Noruega, Estats Units i Austràlia. Harmonia i Hans Joachim Rodelius, força lligats entre ells, els quals anirien fent concerts, com bé dèiem, com per exemple aquest que comencem a sentir en aquests moments i que van interpretar a Tòquio a l'any 1999. Aquest és el nostre monotrònic d'avui. Com a protagonista, Hans Joachim Rodelius, un dels referents de l'estil creu rock alemany dels anys 60 i 70, el qual segueix en actiu i fa concerts com, per exemple, aquest.

escoltant el monotrònic d'avui, protagonista Hans Joachim Rodelius, líder d'Harmonia, al qual escoltarem una selecció dels seus millors temes de música ambient instrumental, els quals aquest referent de la música del krautrock va anar evolucionant en el pas del temps i el qual a dia d'avui encara està en actiu. Líder d'Harmonia, la qual ha realitzat diversos concerts amb col·laboracions amb d'altres artistes. Aquesta és una mostra de l'obra de Hans Joachim Rodelius dins del monotrònic d'avui.

Així sona, doncs, el nostre protagonista d'avui del Monotrònic, Moebius. Amb Rodelius. Hans Joachim Rodelius, el protagonista del Monotrònic d'avui.

Escoltes el Monotrònic a través de la teva sintonia, amiga, doncs repassant la carrera de Hans Joachim Rodelius, el protagonista del Monotrònic d'avui, líder d'Harmonia, un dels referents del krautrock alemany dels anys 70 i el qual encara està en actiu realitzant directes, com per exemple aquest que estem escoltant des de Tòquio l'any 1991, el qual doncs estem escoltant una mostra de tota la seva obra.

escoltant doncs una selecció de l'obra de Hans Joachim Rodelius, líder d'Harmonia, és el nostre protagonista del Monotrònic d'avui.

Ens acostem, doncs, al final d'aquest repàs per l'obra ambient, electrònica, tranquil·la, de Hans Joachim Rodelius, un dels exemples del krautrock alemany dels anys 70, el qual ha anat evolucionant fins a arribar a aquest punt de realitzar diverses actuacions i col·laboracions amb d'altres artistes. Doncs ens despedim de tots vosaltres, encomanem-vos que us ho passeu d'allò més bé i que ens tornem a retrobar un altre monotrònic fins la setmana que ve. Jaume Sánchez despedeix, petonets i abraçades. Adéu-siau.

Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com afec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35...

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les...
3: Ràdio Cunit. El 107.0.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 7:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit. De vegades no som conscients de les històries que hi pot haver darrere d'una barra o una cuina. No sembla que podem trobar coses interessants en gent que fa treballs que són de servei a la comunitat, i avui tenim un exemple palmari de tot el contrari, pel personatge i pel lloc en el qual treballa, que és molt especial. Renato García, benvingut.
1: Bon dia.
0: Jo, quan m'has explicat en 2 minuts 4 coses de la teva vida, m'he quedat amb la boca oberta, perquè tu, you are English.
1: Jo vaig néixer a Londres, o sigui que sóc hijo de la Gran Bretanya.
0: Ets hijo de la Gran Bretanya i tens la doble nacionalitat?
1: Sí, tinc.
0: Tens la doble nacionalitat. Això per què? Perquè
1: pues quan jo tenia 17 anys tenia, com havia viscut tota la vida aquí al poble de Cunit, volia sortir, veure món, veure coses, i aprofitant que tenia família a Londres, pues dic, com em dedicava a l'hostaleria i em dedico ara, pues per aprendre idiomes, per conèixer gent, conèixer món, sortir del poble.
0: A veure, tu neixes a Londres perquè els teus pares vivien i treballaven a Londres.
1: El meu pare era de Girona i la meva mare de Madrid, i es van trobar pues allà a Londres, es van conèixer allà, i jo vaig néixer a Londres allà.
0: I a què es dedicaven?
1: Pues també, diguéssim, a l'hostaleria, serveis. El meu pare era metre, i la meva mare treballava amb serveis.
0: Llavors, hi ha un moment donat a la vida dels teus pares que prenen la decisió de tornar a Espanya.
1: Sí, perquè li va sortir la oportunitat de que l'hostal de diligència estava en venda, i amb una altra parella d'aquí de Cunit, que eren bastant coneguts, Víctor de la Ponderosa,
0: i pare de la Montse, vaja.
1: El pare de la Montse i la seva dona, pues van vindre aquí a Cunit de socis.
0: I ells també vivien allà, no?
1: Sí.
0: El Víctor vivia a Londres?
1: També estaven allà a Londres, també estaven allà a Londres. Llavors va sortir aquesta oportunitat, ho van veure i van vindre de socis. Quan van passar 3 o 4 anys, pues cada un va tirar per la seva banda.
0: El Víctor se'n va anar a la Ponderosa.
1: Se'n va anar a la Ponderosa i el meu pare es va quedar, diguéssim, allà.
0: Tu, quin és el primer record que tens de la diligència?
1: Bueno, jo quan vaig arribar a Cunit, clar, tenia
0: 3 anys.
1: 3 anyets. Llavors, tot era diferent. Hi havia 4 cases. L'estanc estava al costat nostre, que era l'estanc, la botiga, Ultramarinos, era de tot.
0: Era tot.
1: Diguéssim, era l'única tenda que hi havia. I tot era camp. Hi havia 4 cases, clar. Quan la meva mare va posar peu i va veure el poble, diu, venien de Londres, diu, hòstia, i això què és? Clar, tenien que anar per comprar a Vilanova, a Andrei, I no hi havia res al poble, hi havia una petita tenda i ja no hi havia res més. Hi havia una escola petita que estaven tots els...
0: cursos junts?
1: Cursos junts.
0: Això ens explicava la Irene Ricard ara fa uns dies. Hi havia els alemanys, això sí.
1: I els alemanys, però que em refereixo que el poble era molt petit, era tot. Camp i vinyes.
0: Tu estudies a Vilanova als franciscans?
1: Jo vaig anar als franciscans fins al 8è curs. Després no m'agradava estudiar, no m'agradava estudiar. I li vaig dir al meu pare que a mi no m'agradava estudiar. Vaig anar a l'escola industrial de Vilanova, però com no m'agradava, doncs...
0: Suposo que ja treballaves a casa.
1: El que vaig fer va ser moltes campanes. I llavors...
0: D'això també se n'aprèn, eh?
1: Clar, clar. I llavors ja quan tenia 17 anys, el cuerpo me pedía marcha. I llavors, com tenia la família ja, diguéssim, a Londres, pues me'n vaig anar allà. Treballava de cambrer i per les tardes anava a la acadèmia. Llavors compaginava les dues coses i feia les dues coses.
0: No només a Londres, a París també.
1: Després vaig estar 2 hiverns a Londres quan vaig acabar de Londres, perquè resulta que jo era un anglès que no parlava anglès. Llavors dic, pues tinc que anar a Londres i per lo més que pugui parlar.
0: En defenses, en
1: anglès. Sí, sí, ara sí, ara sí. Un hijo de la Gran Bretanya que no parli anglès, malament. I llavors, com teníem coneguts a París també, vaig estar allà a París 2 hiverns.
0: Perquè... A l'estiu venies a treballar a casa.
1: Exacte. Jo m'anava l'octubre i al juny tornava aquí. I així successivament 2 anys més vaig estar també a Alemanya. I ja vaig tornar aquí. I quan ja, com ja dic, ja no faig res més, me'n vaig anar al Brasil.
0: Què dius?
1: 6 mesos de vacances.
0: 6 mesos de vacances al Brasil perquè et faltava el portuguès?
1: Perquè em faltava el portunyol. Què es diu, portunyol? Em vaig comprar un llibre, em vaig fer un parell de novietes i així s'aprèn.
0: No, així s'aprèn de tota la vida. I de totes aquestes... Hi ha més països?
1: I he estat, ja diguéssim, de vacances només.
0: Ja, ja.
1: I he estat a Equador, he estat a...
0: Què dius?
1: Uruguai, he estat a Egipte, també.
0: I de tot això, un fill de la Gran Bretanya, de totes aquestes experiències, què has après dels anglesos, què has après dels francesos, dels alemanys i dels brasilenys?
1: Que aquí vivim...
0: De puta mare.
1: Millor. Que no a Alemanya, que a França, la gent és més cordial, més amable, més alegre. El que passa que ara ens estan tornant tan europeus que el caràcter...
0: Ja ens assemblem a ell.
1: Canviant, exactament. Cada vegada més.
0: I el Brasil?
1: I el Brasil perquè tenia un amic i llavors ell s'anava cap allà de vacances i pues dic, pues me'n vaig amb tu. I ell es va tornar i jo em vaig quedar allà un quant mesos més.
0: I quan li has d'explicar a un anglès, a un francès, a un alemany què són els calçots, ho entenen?
1: Bueno, quan veuen els calçots, diu, i això què és? Tot negre, clar, està tot negre.
0: What's this?
1: Què és això? Què és això? Això és un menjar molt típic de Catalunya, que està molt bo, fins que no ho provis, però clar, diguéssim, el tot negre, Quan ho veuen això, dius, hòstia, què és això? Mira, una vegada va passar que van vindre uns estrangers a fer una calçotada amb uns amics de Barcelona i li posen la teula dels calçots, li posen la teula i els nois li diuen, bueno, agafeu el calçot i suqueu. Però sense...
0: No el van pelar.
1: Pelar ni res. I clar, els nois sucaven, s'ho menjaven, clar, tot cremat, i hòstia, això, i això ho mengeu vosaltres. Quan ja portaven 3 o 4, ja li van dir, mira, això es pela. I es van cagar amb la mare de tothom. I clar, hem passat tants anys allà, doncs, que han passat moltes anècdotes, ha passat molta gent... Uh-huh. Ha passat una miqueta de tot, perquè la casa ja té molta història, pues, encara més.
0: Com era la casa quan arribeu amb els teus pares? Què és el que fèieu? I com ha canviat fins ara?
1: Bueno, ha canviat tot, perquè abans les temporades d'estiu eren molt llargues.
0: Sí,
1: llavors era des de la Setmana Santa fins a l'octubre. Llavors es treballava més, diguéssim, al hostal.
0: I bueno, clar, hi ha habitacions.
1: Llavors, com han anat canviant les temporades, ha canviat el temps, ha canviat una miqueta tot, el públic. Abans venien molts estrangers. Pues, poc a poc va anar a canviar la cosa. Les temporades es van
0: escurçant
1: fins a que ara ja és juliol i agost, cap de setmana. I llavors, pues fa 40 anys, uns amics li van comentar al meu pare de fer una calçotada, que no sabíem tampoc.
0: La calçotada ja fa 40 anys, a la dinamitat.
1: Sí, ja fa 40 anys fent calçotada. Llavors va fer la salsa, li va quedar bona. I vam començar a fer, diguéssim...
0: O sigui, va córrer la veu.
1: Van començar a fer les calçotades perquè la gent tenia que anar, diguéssim, a baix, per no anar a baix, pues, estava conyit més a prop. I poc a poc, pues, clar, de fer 15 o 20, 30 calçotades, pues, hem arribat a fer, pues, un servei 240 calçotades.
0: Un dia.
1: Ara ja és diferent perquè hi ha calçots a tot arreu. Però clar, hem treballat molt amb les calçotades. Van començar a poc, van tindre que fer reformes, van canviar els serveis, la llar de foc que estava al menjador, l'han canviat en un puesto només per fer els calçots i el pi, per tindre-ho tot, diguéssim. I ara ja, pues, estem especialitzats a temporada d'hivern amb les calçotades.
0: Segueix venint gent de lluny.
1: Bé, molta gent de, sobretot
0: de Barcelona.
1: De Barcelona, i tenim gent que venen expressament de Londres a fer una calçotada.
0: I no són família teva.
1: I no són família. Agafen l'avió.
0: Què dius?
1: Venen a fer la calçotada i se'n van. Tenim holandesos també que fan el mateix. És una llàstima que tingui que vindre la gent de fora i els que són d'aquí no hi venen mai.
0: Hi ha gent de Cunic que no ve mai.
1: I quan venen...
0: Es
1: queixen, exactament.
0: No estàs avorrit, els calçots, tu?
1: Pues si et dic la veritat, em menjo 3 o 4 cops. El que passa que té que ser el dia que...
0: El dia que pots.
1: Que tingui jo gana. Mira, agafem el foc, fem 4 calçots, però són 4 dies puntuals, diguéssim.
0: Yeah.
1: Perquè els veiem, els servim...
0: Els tens comptats, els calçots que pots arribar fent una temporada?
1: Sí, mira, aquesta temporada estem treballant bastant bé, i ja portem uns 60.000 calçots.
0: 60.000 calçots. I d'on surten? Perquè durant un temps, Cunit era un dels pobles que més calçots feia.
1: I hi havia un pagès que feia els que feia. Però ara tenim pagesos de Calafell, de Bellvei, de Cambrils. Ha canviat molt la cosa, perquè abans els pagesos tu venien
0: directament, no?
1: Directament. Però quan es van ficar a Mercabarna amb els mòbils, van canviar els preus i va canviar una miqueta tot. I com hi ha molta demanda de calçots, que es fan calçots a tot arreu avui en dia, a Madrid, a Astúries, a Andalusia, a Mallorca, hi ha molta demanda dels calçots, perquè els calçots és un menjar...
0: S'ha posat de moda, eh?
1: Popular.
0: Sí.
1: Clar, hi ha calçots a tot arreu. I és una manera que la temporada d'hivern, que aquí a la costa és fluixa...
0: És curta, sí.
1: Pues de treballar.
0: Tu tens una cançó i m'has dit que la posi.
1: Home, clar, la cançó, clar.
0: Els teus desitjos són ordres.

0: carai. Com és la vida a un restaurant?
1: Pues és una vida sacrificada, perquè són moltes hores. Tens família, jo... La meva dona va morir fa 5 anys, que m'ajudava molt. I ara tinc els meus fills, que ja no es volen dedicar a això. Evidentment, jo ho entenc. Però clar, jo porto tota la vida fent això i és la meva vida. Tinc les meves aficions, però clar, és una feina que tens que fer moltes hores. I és una feina pues, que són negocis familiars, que no pots tindre molta gent treballant, perquè no, no, els dies de cada dia pues, a Cunit no hi ha molta gent.
0: Ja. Havíeu arribat a fer el concurs de menjar calçots.
1: Sí, ja fa uns quants anys. Ja fa... L'últim concurs el van fer, em sembla, el 91.
0: Ja.
1: I van fer el rècord Guinness. Ja. La senyora que va menjar...
0: Una senyora que estava molt prima.
1: Una senyora que està molt prima i continua molt prima. I el que passa que té una bona digestió. I ja. Tot el que menja li cau bé.
0: Ja.
1: Té...
0: Però això, a més, us va donar una gran popularitat. Perquè sí. En aquell moment el calçot tampoc estava tan de moda.
1: Sí, bueno, antigament no, però ara ja et dic que els calçots
0: sí,
1: ara
0: són
1: moment. Molt populars. Inclusiu va vindre la RAI italiana a fer-li un reportatge a la senyora perquè havia fet el rècord.
0: Quants se'n va menjar?
1: 327.
0: D'una sentada?
1: Amb 45 minuts.
0: Oh, impressionant. Parla'm una mica de la casa, perquè no et puc deixar marxar sense que m'expliquis com és el que no veiem de la diligència.
1: Bueno, primer, tens que vindre. I a part de que és un negoci, que necessiten que vingui la gent.
0: Sí, però és un negoci, és molt més que un negoci.
1: Per mi és més que un negoci perquè és la meva casa.
0: Sí.
1: Jo he tingut els meus fills allà, he viscut allà, visc allà. És més que un negoci. El que passa que es va cansant un.
0: Yeah.
1: Jo ara tinc 60 anys i clar, són moltes hores... No vull passar-me tota la vida treballant, vull disfrutar, m'agrada molt viatjar.
0: Ho sabem.
1: M'agrada molt viatjar.
0: Pots tornar al Brasil.
1: No, però ja el món és tan gran que hi ha moltíssims puestos per anar, per veure. I el que m'agradaria, ara que estic de salut bé, pues, viatjar, sortir, m'agrada anar-me de festes... El que passa que ja els anys van passant i ja un no pot...
0: Però després del Renato no hi ha relleu a la diligència?
1: No, no. Crec que no, però jo tampoc vull que hi hagi relleu perquè sé que és molt sacrificat.
0: Ja.
1: Llavors, si tens l'oportunitat de fer una altra feina, tens cap de setmana lliure, pots disfrutar de la família, cosa que jo he pogut disfrutar.
0: Però poc.
1: Però no com jo vol...
0: Com tu voldries.
1: Com jo volia, però bueno, ens hem aclimatat i jo ja porto tota la vida ja la diligència.
0: Però és una casa de 1515.
1: És una casa molt antiga, que sempre estem reformes, reparacions... sempre, clar, es trenca una cosa, es trenca una altra... Sempre intentem que es tinguin les coses bé... Però clar, tens que estar, diguéssim, al... feu del canó.
0: Diu, hi ha una llegenda que diu que hi ha un passadís que va fins a l'església.
1: Jo he intentat trobar el passadís, però no l'he intentat mai, perquè l'última reforma que vam fer fa 20 anys vam trobar, diguéssim, un forat al terra, però vam estar mirant i no, diguéssim, era un dipòsit. Diguéssim, era un dipòsit, però sempre ho comenten i ho diuen. Però és molt difícil de trobar-ho. Ja m'agradaria a mi trobar-ho, però...
0: Per la missa.
1: Home, jo... tens que tindre en compte que jo el cel el tinc guanyat.
0: Per?
1: Perquè
0: per
1: he sentit tantes misses que estic davant de l'església.
0: Ah.
1: I venut tantes Sant Miguels que Sant Miguel m'espera ja a dalt perquè tinc un passe VIP.
0: Tens un passe VIP.
1: A sobre surto a la passió. Soc l'apòstol, també, o sigui que... per col·laborar amb els amics de la passió.
0: I després que facin uns calçots.
1: I després, clar, ara farem la propera passió amb un calçot a la mà.
0: Què és el més divertit, a part d'aquells que es fotien els calçots sense pelar, que t'has trobat a les taules de casa teva?
1: Bueno, és més el tracte amb les persones que fas amics. O sigui, ja els clients que tenim són amics. Conviden a casa seva. Mira, avui tinc una celebració que tinc que anar a Barcelona d'un cumple. Són clients que porten tota la vida ja. Fa 40 anys que venen. Tenim una relació, una bona relació, no és només el client. Estàs moltes hores allà, parles, comentes...
0: Però tu tens un avantatge, i és que el menjar estrella de la casa incorpora festa. No, si tu vas a menjar un arròs, no és el mateix que si menjar
1: sí, la calçotada es... diguéssim, es junta la gent, es junten tots... queda la família, queden els amics, queden els de la feina, i és motiu de festa, de gresca i de bon ambient. A mi m'agrada la festa. Som l'únic puesto que tenim una màquina per beure xupitos patentada per mi, que això el Jaumix ja ho coneix, i la Maica també, que ja saben com és la màquina de beure xupitos, que és original, molt original. El que la vulgui veure, que vagi allà.
0: Bueno,
1: i jo se l'ensenyaré.
0: Xupito de què?
1: De lo que sigui, excepte d'aigua, de lo que sigui.
0: I com te la vas inventar? Vas tenir una il·luminació?
1: Pues mira, exactament. Una nit de juerga, em vaig anar amb la Maica, em vaig trobar un calçador allà a la platja, i dic, hòstia, amb el calçador... farem una màquina de beure xupitos. Llavors, els dies de cada dia em fa de calçador i al cap de setmana pues, la màquina de beure xupitos.
0: Molt bé. Desgraciadament, això de la festa s'està perdent, eh? Hi ha menys vida canalla de la que hi havia.
1: Hi ha molt. Jo, mira, després de la pandèmia, abans nosaltres a la terrassa estàvem fins a la 1, a les 2. Ara, a les 12, perquè els dissabtes... l'estiu fem actuacions musicals. I quan s'acaba l'actuació se'n va la gent. Abans es quedaven, feien un tònic, una copa. Clar, ens estan avorregant, que dic jo. Els, com som europeus, horaris europeus. I el que passa és una miqueta això. Però bueno... Volia també dir...
0: Digues.
1: ..que fem una promoció de 2x3 per als regidors de Cunit. Perquè com no venen mai a menjar, dic a fer un menjar o alguna cosa, a veure si així...
0: Però què vol dir? Que si venen 3 regidors paguen 2? O...
1: Si venen 3 paguen 2, perquè com no venen mai, a veure si així aconseguim que vinguin, en que sigui a fer una Coca-Cola algun dia. No cal menjar,
0: no, que vagin a la màquina de xupitos.
1: Home, si es porten bé, li posaré la màquina de xupitos.
0: Renato, thank you.
1: De res, home. Ha sigut un plaer.
0: Vés a treballar.

Você é meu amor?

Remember Sound, el teu programa que et fa recordar les músiques dels anys 70, 80 i 90. Tots els diumenges a les 9 de la nit i en reposició els dissabtes a les 7 del matí. Remember Sound, a Ràdio Cunit.

0: Si quieres escuchar a un artista, un grupo, una orquesta, un estilo, una época, has de sintonizar Radio Cunit los domingos a las 22 horas, las 10 de la noche. Y si te ha gustado, puedes volver a escucharlo el martes a las 6 de la mañana. Te espero.
1: Esto es Música con Juan Buendía.
2: Hola, soy Josep María Jurado. Cada diumenge a les 23 hores i cada dissabte a les 3 de la matinada a la teva emissora, a Ràdio Cunit. Recorda, cada diumenge a les 11 de la nit i cada dissabte a les 3 de la matinada Hot Dance 80 amb la millor música dance de dècades anteriors.
3: Per fi arriba, a través de les teves zones hercianes, un nou programa que revolucionarà el panorama radiofònic. Monotrònic. Un espai on farem pedagogia sobre la música electrònica, donant a conèixer aquest gènere o redescobrint-lo. Repassarem tots els seus estils musicals i, com no, farem monogràfic dels millors grups representatius d'aquest estil, com també els millors productors. Música electrònica, des dels seus inicis fins ara. Aquest és el teu espai, Monotrònic, amb un servidor Jaume Sens, el qual us acompanyarà totes les matinades de diumenge a dilluns a les 12 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
4: Hola, amics, i benvinguts al Cafè de la Vida. Sabeu, un programa de tertúlia. Que quan el fem els dilluns, de 8 a 9 del vespre, en directe i en repetició, de diumenge a dilluns, de 1 a

0: Informació de proximitat amb rigor i independència.
1: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
2: Cunit al dia.
1: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
2: Cunit al dia.
1: Amb Jaume Asens.
3: Atenció, tots els dilluns, de 6 a 8 del matí, no et pots perdre Pop Music.
4: Un programa que dirige y presenta Iván Uriaga. Dos horitas contigo, de la mejor de la música pop, tanto de nuestro país como de fuera. Podrás volver a escuchar todos aquellos éxitos

0: Ràdio Cunit.
1: 107.0.
0: radiocunit.org.
2: And for love's sake, each mistake, oh, you forgave, and soon both of us.
3: Molt ben trobats, benvinguts. Aquí i ara comença una altra de les edicions de Remember Sound, el programa que es fa recordar i ballar les músiques dels anys 70, 80 i 90. Aquí a Ràdio Cunit, el teu dial. Conduït i dirigit pel DJ Mickey. No ens enrotllem més i deixem pas al primer tema.
4: Ells són els senyors de Hot Chocolate. Yo, second time.

al teu programa. A la teva sintonia. Remember Sound. El programa que et farà escoltar totes aquelles músiques que escoltàvem i ballàvem aquell temps. Els temps eren els 70, 80 i 90.

i seguint la línia de la setmana passada. Ara senyem el senyor James Brown. Estàs escoltant el teu programa Remember Sound. Totes les setmanes a aquesta hora a la teva sintonia.

Come on.

el senyor de James Brown.

Wonder Bell. Girls. Perdón. Is Rain Man. Per tots aquells que acabeu de sintonitzar la sintonia. Esteu al programa Remember Sound. Programa que et fa recordar aquelles músiques que vas veure amb els anys 80, 90 i 70.

per tots aquells que acabeu de sintonitzar. Recorda que estàs al programa Remember Sound. I ara anem a la companyia dels senyors de Yes People. In the 90s.

al Señor. The BS people. In the name. I ara anem a la companyia. Del senyor Sister. We are family. We are family. Estàs al teu programa. Estàs escoltant Remember-se. El programa que et fa escoltar la música d'abans per ballar-la avui i ara.

als senyors de System, avui amb el teu programa a la teva sintonia. I ara ascendem a la companyia dels senyors de Odyssey. Going back to me what? Odyssey.

34, ara són els minuts que passen. Des d'aquí, comencem. Amb els senyors de Odyssey anem. Els senyors de Trans, Disc Infierno. Amb Remember Sound. Correu electrònic obert, djmiki@remembersound.org. Tots aquells tindran premi. Gentilesa del Papa Alambique de Comarruga.

Els senyors de Trump. Ells són la vell, Lady Marmalade.

Diana Ross. Remember Sound. El teu programa. I ara anem a la companyia de Rick James, Super Freak. Deu minutets per la recta final.

el senyor de Rick James, Super Freak, i ara anem a la visita d'Ottawa Disco. Recordant els sons, Remember Sound.

i no volem acabar el programa d'avui. Si no, escoltem els senyors de Chic Lefebvre.

aprofitem aquesta pausa, la cançó, per despedir-nos, qui ha estat aquí amb vosaltres, el DJ Miki, amb el vostre programa Remember Sound. Esperem que hagi sigut del vostre grat el programa d'avui. Hem continuat amb la línia de la setmana passada. I tornarem la setmana que ve a la mateixa hora. Bona tarda. I fins la setmana que ve.

0: Ràdio Cunit.
1: El 107.0.
2: Si quieres escuchar a un artista, un grupo, una orquesta, un estilo, una época, has de sintonizar Radio Cunit los domingos a las 22 horas, las 10 de la noche. Y si te ha gustado, puedes volver a escucharlo el martes a las 6 de la mañana. Te espero.
3: Esto es Música, con Juan Buendía.
4: Hola, soy Josep María Jurado. Cada diumenge a les 23 hores i cada dissabte a les 3 de la matinada a la teva emissora, a Ràdio Cunit. Recorda, cada diumenge a les 11 de la nit i cada dissabte a les 3 de la matinada, Hot Dance 80 amb la millor música dance de dècades anteriors.
5: Per fi arriba, a través de les teves zones hercianes, un nou programa que revolucionarà el panorama radiofònic. Monotrònic. Un espai on farem pedagogia sobre la música electrònica, donant a conèixer aquest gènere o redescobrint-lo. Repassarem tots els seus estils musicals i, com no, farem monogràfic dels millors grups representatius d'aquest estil, com també els millors productors. Música electrònica, des dels seus inicis fins ara. Aquest és el teu espai, Monotrònic, amb un servidor, Jaume Sens, el qual us acompanyarà totes les matinades de diumenge a dilluns a les 12 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
6: Hola, amics, i benvinguts al Cafè de la Vida. Sabeu, un programa de tertúlia. Que quan el fem els dilluns, de 8 a 9 del vespre, en directe i en repetició, de diumenge a dilluns, de 1 a 2 de la matinada. Us esperem. Veniu, us ho passareu molt, molt bé. Gràcies.
7: Que sube la marea y esto no da más de sí. Come and touch me,
8: baby. Hola, hola. Soc Iván Ullac, el teu DJ particular. Anunciar que tots els dilluns de 8 a 10 del matí estaré a les ondes d'aquí, d'aquesta gran casa de Ràdio Cunit, amb el programa Disco Fans. Sí, sí, Disco Fans, on la música es pot escoltar. Recorda, Disco Fans, tots els dilluns i en part de la fusió, els diumenges de 1 a 3 del tarda. Bueno, espero que m'escolteu. Una abraçada a tots i ens veiem. Disco Fans.
9: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
10: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
11: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La bona
12: a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla als vianants.
9: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.

0: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. En l'edició d'avui de la història del High Energy tindrem els Transex. Farem un repàs als grans èxits dels 70, 80 i quelcom dels 90. I tindrem alguna sorpresa pel mig del programa. Així doncs, benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Transix és un icònic projecte canadenc de synthpop i high energy format a Montreal. A principis de la dècada dels 80, el grup és conegut mundialment pel seu mega hit del 1983, Living on a Video.

L'ànima i cervell al darrere de Transix és pel Gal Langinard, un músic, compositor i cantant canadenc que ja tenia experiència amb la música experimental, còsmica i ambient abans d'adentrar-se al synthpop.

Els Sants X-Paran aconseguir encastar les llistes de música dance als Estats Units, Canadà i diferents països europeus. Això és la història del High Energy avui amb Trans X-Paran.

A la dècada dels 90, Langiranda es va prendre un descans de Transix per enfocar-se en la música New Age, però va descobrir que països com a Mèxic i altres països de Llatinoamèrica funcionava molt bé el High Energy.

de Conca Pascal va descobrir que a Llatinoamèrica funcionava la música dance. Es va mudar a Mèxic durant diferents anys, on va reclutar a noves vocalistes com Luis Navarro i més endavant la seva dona, Sandra Vázquez.

Va començar a girar per festivals de nostàlgia dels 80, clubs gòtics i events de música electrònica, mantenint-se actiu i reeditant els seus èxits amb tocs moderns de techno i trance.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Avui anem a escoltar uns clàssics com aquest primer que escoltem, The Cool and the Gun. Això és Celebració. 626-440-111 si ens vols enviar una nota de veu. I seguim amb més vacances. I no ens podem anar d'una altra manera de vacances que amb Madonna i el seu Holiday, que més tard es va fer el Holiday Rap.

Sempre diem a Hot Dance 80 de que ens agrada posar les cares A, les cares B, les C's. Avui posem cares A. Els grans èxits de les discoteques dels anys 80 i 90. I ara a Hot Dance 80 arriba Lionel Richie. Abans de cantar en solitari, ho va fer amb la formació Commodores. Ens porta el seu gran èxit.

sóc Mike Platinas. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

una cançó que ens recorda les vacances d'estiu. A la platja, a la piscina, és Club Tropicana. La música de Wham i George Michael. I els propers a trepitjar Hot Dance 80 són els Europe.

Elton Hall's Closet, i això és Living in Your Eyes. I és que es van posar en contacte amb nosaltres i ens van dir: Josep Maria, sabeu que es fa una festa dels 80 a Terrassa? Va, vinga, a veure si ens veiem. I és que en Gabriel i l'Elisabet han vingut als estudis de Ràdio Vic, Ràdio Taradell, i després també han vingut a Tordera, als estudis centrals d'HDMR. I després dels Closet, doncs, va venir un músic que ha fet moltíssimes coses, però aquest és un seu gran èxit.

I és que en una festa d'aquesta no pots parlar amb els protagonistes, però es poden fer contactes. En aquesta ocasió van fer contactes amb Mamomo i amb Irene César de a la formació Daydream. A la propera edició de Hot Dance 80 tindrem una entrevista amb la Irene, que ens parlarà què han fet.

la música de la Sabrina Salerno. I si als 80 ballàvem amb la Sabrina, amb un tema del 83, vàrem estar ballant els 80 i els 90. Ells són els Dexys Midnight Runners i això és el Come On In Lean. Com he dit, un tema que punxaven molt els DJs i que es punxaven no una, no, sinó diverses vegades en una sessió.

El nom de la banda, Dexys, és un apodament derivat de Dexedrin, una amfetamina popular a l'escena del nord de Seoul, de la que la banda era part. I si ballàvem a les pistes de ball amb Dexys Mina Runner, també ho fèiem amb els The Rylas. I el seu Voyage, Voyage. Regardi l'Ocean. Recorda, 626-440-111. Aquí pots enviar una nota de veu i demanar-nos quelcom.

0: vaig néixer per ser viu i per ballar la bona música dels 70s, 80s i 90s. Recorda, està sintonitzant Hot Dance 80.
1: I am your automatic lover, automatic lover. I am your automatic lover.

0: automatic lover D.D. Jackson. I és que sempre diem Hot Dance 80 que punxem música dels 70s, 80s i 90s. I el que punxem més, com sabeu, és música dels 80s. En aquesta darrera part de Hot Dance 80 d'avui ens dediquem a escoltar música dels 70s. I ara ho fem amb el gran mestre Barry White.
1: Feels so good.
0: Quina guarra, mare de Déu.
1: Lying here next to me.
0: El pare del funk.
1: Oh, what a groove.
0: I'm gonna love you just a little more, baby.
1: You have no idea how it feels. My hands just won't keep still. I love you, baby.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, la Susi Bautista i Navarro. Des de la coordinació amb Bàrbara Xaxou, que cada dia és més barbacana. I un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar.

Atenció. Comença un nou programa. Comença un nou monotrònic. Com sempre aquí, el monotrònic. Amb un servidor, Jaume Sens. Benvinguts, benvingudes. I preparats per viatjar amb nosaltres a través de les zones dels sintetitzadors, dels osciladors i bàsicament de l'electrònica. Comença Monotrònic.

Benvinguts a un nou monotrònic, aquí a la teva sintonia, amiga. Avui el nostre protagonista és Dicha Moebius. I així sona. Transmission Lost.

Dieter Moebius, nascut el 16 de gener de 1944, d'origen suís i de nacionalitat també alemanya. Fou un músic conegut per la seva participació en el duo Cluster, al qual hem repassat, amb una vasta gamma de col·laboracions amb altres músics, a més de la seva carrera en solitari, que és la qual avui ens basarem. Moebius va estudiar art a Brussel·les i Berlín, on va conèixer Hans Joachim Rodelius i Konrad Schnitzler, els quals hem repassat anteriorment, els que fundà la banda Cluster el 1969. Després de marxar a Schnitzler el 1971, a l'encara duo va canviar el seu nom a Cluster amb C, no pas amb K com abans. I anys després, de forma paral·lela al seu treball en Cluster, Moebius i Rodelius fundarien la banda Harmonia amb Michael Roder de Neu. Tant Harmonia com Cluster tindrien col·laboracions posteriors amb l'anglès Brian Eno. Paral·lelament, també des dels 80, Dieter Moebius involucraria en nombrosos projectes amb músics com Connie Plank, Manny Neumeyer, de Guru Guru, a més de desenvolupar una carrera solista que començaria amb Tons Pur el 1983. I és el tema del qual, doncs, ara tot seguit escoltarem. Dieter Moebius. Aquest és el nostre protagonista del Monotrònic d'avui. Un dels exponents del krautrock alemany dels anys 60 i 70, al qual seguim, doncs, amb aquest gran monogràfic sobre aquest estil, un dels primers moviments de la música electrònica.

Com dèiem, doncs ara escoltem el seu primer treball en solitari, Tom Spuren, el 1983.

Escoltem, doncs, el primer treball en solitari del nostre protagonista d'avui, Dieter Moebius, el qual, doncs, com bé dèiem, va començar en actiu als anys 60, finals dels 60, dins del moviment de krautrock alemany, i el qual, doncs, va col·laborar amb diversos artistes. Doncs escoltem aquest tema, també anomenat Doppelsnicht, en col·laboració amb Gert Verbomen, un altre dels exemples de col·laboracions les quals, com sempre, realitzava Dieter Moebius, el qual doncs, té una extensa discografia. Avui farem doncs, un petit resum de tot el que part de la seva obra doncs, en solitari, el qual doncs, d'altres obres les quals ha realitzat amb diversos artistes ja els hem repassat, com per exemple Closter o Amb Harmonia, els quals doncs, també vam repassar doncs, les setmanes anteriors, també amb Brian Eno, amb Lion Dental o també amb Connie Plank, el qual més endavant repassarem Cosmic Couriers i també doncs, en solitari. Amb uns 15 àlbums en solitari gairebé a les seves espatlles, repassarem doncs els temes més

representatius de la seva obra. Com, per exemple, aquesta peça, déu-n'hi-do, lo llarga que és, de... titulada Doppelschnitz. I que es trobava, doncs, dins d'un dels seus àlbums, titulat Doppelcat, el 1983.

Dieter Moebius amb Gert Verhom, una de les peces més llargues, gairebé uns 22 minuts, d'Opel Schnitz, el qual estem escoltant en aquests moments i el qual estem sentint els fragments més interessants d'aquesta proposta musical.

Dieter Moebius, protagonista del Monotrònic d'avui a la teva sintonia, amiga. Seguim, doncs, amb més treballs, amb més peces discogràfiques de Moebius, com per exemple aquesta altra anomenada Fortescrit.

Dieter Moebius, repassant la seva obra discogràfica en aquest monotrònic d'avui, el qual és el nostre protagonista i el qual escoltarem més temes musicals, com per exemple aquest que ens arriba ara mateix, una peça també força llarga dins del seu àlbum 07 amb Conry Plank i Neil Meyer. Ens arriba doncs aquest tema musical, el qual ja ens situem ja cap al seu quart àlbum, diguéssim, en solitari, però amb col·laboracions, per això, eh? Amb Conry Plank i Manny Neumeyer. Aquest tema, el qual també és un dels imprescindibles dins de la seva obra i el qual, doncs, com a músic, ha estat força destacat dins del krautrock alemany dels anys 60 i 70, el qual, doncs, ha estat a molts grups musicals, com ja dèiem abans, Cluster, Harmonia, ha col·laborat amb moltíssims més músics com Neu, Michael Roder, entre molts d'altres, però avui repassem més la seva part més solista, amb temes com, per exemple, aquest Recall de 07 al 1983, cortesia de Sky Records.

una peça a la qual escoltarem uns fragments, els fragments més interessants, vaja, d'aquesta cançó. No, no, no.

Oh, no.

0 7, aquesta demostració amb aquests tres músics en viu i en directe. Aquest treball de l'any 1983. Zero set. I'm

0: Parlant de col·laboracions amb diversos músics, també va fer una forces amb Conry Plank, el qual és un dels productors al que més endavant en parlarem. Doncs és molt destacat, el qual ha produït moltíssims músics de l'era del crowd rock alemany dels 60 i 70. Es arriba, doncs, a aquest tema. Rauke Traut, Pasta. Muevius en Conry Plank.
1: Abundante mucosidad en el oeste y en el norte mucosidad variable.

Escoltes el Monotrònic a través de la teva sintonia amb aquest especial avui de Dieter Möbius. I aquest tema, Feedback 66. Un dels molts temes que composa la discografia de Dieter Möbius.

Jeter Moebius, el qual va estar en actiu des del 1969 al 2015. Doncs gran part dels anys 60 i 70 amb Cluster i Harmonia. També amb Cluster i Brian Eno. I Lien Enthal, a partir de, doncs, dels 80, ja va venir, doncs, amb Connie Plank i en Cosmic Rouriers. Com, per exemple, aquest àlbum, Rastakraut Pasta, realitzat el 1980.

Proseguim, doncs, repassant la seva carrera en solitari i ara ens centrem en un altre tema musical que va treure aquest fantàstic músic alemany i suís, Rust. Dieter Moebius. Aquesta és la versió que va tocar l'any 2008 a Berlín i Llucmajor.

Escoltàvem, doncs, aquest fantàstic tema de Ras, de Dieter Moebius, un dels exponents del crowd rock alemany dels anys 60 i 70, els quals, doncs, ha estat actiu fins ara. Seguim, doncs, tornem enrere ara, ens remuntem a l'any 70, doncs, com dèiem, havia col·laborat també, havia format part de Cluster, entre d'altres grups. Anem a escoltar un dels seus mítics temes, els quals en feien referència i que també destacava en aquest àlbum de l'any 1974, Caramel, Zuckerzeit, Dieter Moebius, el qual interpretava sol.

Impressionant, Dieter Moebius, el protagonista del nostre monotrònic d'avui. Anem per un altre tema, com per exemple aquest de Hollywood.

dins el seu àlbum Sugar Bait amb Cluster. Doncs amb aquest grup va treure 3 LPs amb Harmonia 4, amb Lidental 1, amb Plank 3, amb Cosmic Couriers 1 i com a solista Strange Music el 1982, Don't Spurren el 1983, Double Cat el 1983 amb Gert Verhom, 07, el qual hem sentit abans, també el mateix any, Blue Moon el 1986, Airtight el 1990, Airtight 2 el 1992, Lupix Lau el 1998, Block el 1999, Norton el 2006, Kram el 2009, Ding el 2011 i Moebius and Thichens el 2012. Avui ens estem escoltant una petita selecció de l'obra més representativa d'aquest músic, Dieter Moebius, el Monotrónic.

amb un ritme molt peculiar, Dieter Moebius, el qual va inspirar a moltíssims artistes més endavant, a la dècada dels 90, per reversionar els seus temes amb música techno i oferir-los a les millors discoteques, també a l'època de la ruta, com també d'altres èpoques musicals, als quals ha servit d'inspiració Dieter Moebius i els seus temes musicals. Anem a escoltar, per exemple, un exemple de tots ells, extret del seu segon disc, Double Cat, i el qual també va reversionar més tard de Massimo Perseguin, Dieter Moebius.

Dieter Moebius, el nostre protagonista d'avui, també ha realitzat diferents simpòsiums, ha participat a diversos festivals i ha fet moltíssims directes i concerts arreu del món, com per exemple aquest exemple que escoltarem tot seguit de Dieter Moebius i el seu Open Source Festival, el qual ha estat en actiu fins al 2015. Dieter Moebius. Krautrock, ambient, electrònica, experimental, cosmic music. Ha tocat de tot. Sintetitzadors, teclats, guitarra, piano, percussió. Les discogràfiques al qual el van a respatllar són Sky Records, Pinipon Records, Nova Era, Captain Trip Records, Scratch Records, Blue Pool, Music Mind Incorporation, entre d'altres, com Clank Bat. I es va relacionar, com bé dèiem abans, amb Cluster, Cosmic Couriers, Harmonia, Lilienthal, Space Explosion, Mobius en Plan, entre d'altres. Dieter Moebius, el protagonista del Monotrònic d'avui, el qual us deixem en aquest directe, el qual va realitzar en l'Open Source Festival. El simpòsium del Transfons, un dels seus últims treballs, el qual podeu saber l'evolució d'aquest fantàstic artista, exponent tot un clàssic i referent dels anys 60-70 dins del krautrock alemany, amb les seves grans col·laboracions. Avui, escoltant la seva obra desconeguda solista, Dieter Moebius, el nostre Monotrònic. Que vagi de gust i fins la setmana que ve.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Baix.

0: Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Bar La Cova. Nos
1: encontrarás en la calle de Miquel Osillo. El 107.0.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
0: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Cunit del Dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui divendres, dia 29 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual s'ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asen.